0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone.
1: Imagina Radio. Imagina Radio. Imagina.
2: M'encanta.
3: L'escolto tota l'estona.
4: Així és.
1: Imagina Radio,
3: la millor selecció musical.
1: Imagina Radio.
4: La millor música.
1: Per sentir.

0: millor selecció musical.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
2: La millor música. Per sempre.

0: La millor música
1: per sentir-se

0: Tot seguit, us oferim la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Soc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, del Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7 a 7 a top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Ei, cocos, avui hem començat realment potents amb Zeta Top i Lagrange, el seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day. Lou Reed, 1972. Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui. Dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir mort agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia. I feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de mort agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu, com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema, Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes, la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que l'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run. Long May You Run.

I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en són més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega't-hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no en porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir "Aguanta fort". Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort. Amb el cor de crom brillant. I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom. Aguanta fort. Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidore Marie des del Solster Hotel 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent. Desordena i arrasa.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Si vols estar al dia del món Eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
3: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
4: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
1: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. www.imaginaradio.cat. La informació de les Terres de l'Ebre a un clic.
5: Gràcies per ser ràdio.
6: All Hit Radio.
7: Cocodril Club.
8: Oh, se está bien con la radio.
7: Cocodril Club, amb Albert Malla. Oh.

0: S'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis. Com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Sagarra que fa referència a això. Diu: "Ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
1: Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
0: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentará en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric, el programa no té pèrdua. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permeta'm que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
2: Toda una vida.
0: No te'n recordaries pas de la lletra?
2: Sí.
0: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
2: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
0: No, no, així no, cantada.
2: Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
0: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
2: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
0: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín, el va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
1: M'estaria contigo.
0: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Ribas Castro era Amar y Vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: en què treballes i amb què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y Vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: Ai, de lo que pudo haber sido y no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, el teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta, el setembre, amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe, desinteressadament, a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

Algo más, Camilo VI, original de 1973 per la Cinta, Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo als Tràfic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Tràfic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari de Jim Capaldi m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns cocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Jim Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar, malauradament, el gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir, mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
2: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El señor de las moscas. Se la dedico a Roger.

0: Lord of the Flies. El senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Afrodita, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. Estem escoltant en directe. El 1995. Diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo, que per cert es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015 als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Per on està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa, que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos... I a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis? Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD... Digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company al seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Bueno, Venus va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 tres setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

I la cançó diu... Mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho, si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu, diu, dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Junqué diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crisis What Crisis, diu, només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés, és que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada, com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis. En vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola, Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella. Més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest, pràcticament, entre nosaltres, va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners. Come on, Ellen. Come on.

Mama on Eileen, la Dexys Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970, i del grup Christie.

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christy, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christie, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Vine a viure la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
3: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
4: L'obesitat és molt més que un problema estètic. És responsable del 62% de les morts que provoca el càncer en les dones. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
1: La millor música
7: per sentir-se bé.
1: Imagina Ràdio.
8: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
9: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica, amb milers de treballs al llarg de la seva carrera. Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després del lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà.
1: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà. Què tal?
2: Hola, què tal?
1: Tu vas començar fent radioteatre
2: a Ràdio Espanya, si no m'equivoco. Sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, i tant!
1: I va ser la parella de Suari durant molt temps.
2: I tant, jo crec.
1: Que era el galant, no?
2: El galant del moment, jo crec que sí.
1: Que ens va deixar molt jove, no?
2: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
1: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
2: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I, bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
1: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe, la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
2: Sí, sí, sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
1: És el que anava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
2: I tant. Jo crec que sí. És fantàstic. Recorda'm, és com un regal.
1: És com un regal. Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
2: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
1: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no?, per exemple.
2: Sí, també. Eh? Sí, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
1: Que fort,
2: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
1: Ah,
2: faria
1: sí?
2: Una mica més bé.
1: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim, pensem,
2: sí,
1: ara encara ho milloraria,
2: quan
1: això, no?
2: Les coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bueno.
1: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
2: moltes,
1: cosa
2: moltes,
1: més o menys
2: que,
1: curiosa?
2: Que jo ara no sé què recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent... No me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La fuerza del cariño, i una persona que es moria, i jo m'estava aguantant per no plorar, i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poc més, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però... Bé.
1: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
2: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial. No sé, totes són especials, fantàstiques. Jo què sé, Edith Piaf, per exemple. La Vian Gos, per exemple.
1: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino, que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes coses,
2: tant,
1: dels teus inicis,
2: que, sí,
1: que tu
2: sí.
1: Vas començar, que eres una criatura.
2: Una cria, sí, anava amb mitjons.
1: Et consideres afortunada?
2: Molt, molt. I he estat molt feliç.
1: T'has pogut dedicar tota la vida al que t'agradava.
2: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que
1: està
2: bé.
1: Llavors ja és fantàstic,
2: ja és fantàstic.
1: Moltes gràcies.
2: A tu, guapo.
1: Moltíssimes felicitats, Maria Lluïsa.
2: Moltes felicitats pel teu programa.
1: Escoltar. Gràcies.
2: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vivian Ross ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915, i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vivian Ross. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla, i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui ja estem nosaltres, pocs instants abans d'un bolo especial, d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? Agradecida... Com es deia?
1: La Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia... Porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... I va dir, i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molt especial per mi, perquè me'n recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor.
1: Sí.
2: De l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí, a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, guapo. Adéu,
0: Frank. Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió revival, adaptant aquest programa a sessió de ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot. Jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers, milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

pell de gallina, cocodrolos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdan. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950. Yeah.

0: I marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men, So Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda, quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona, cada diumenge des de fa més de 14 anys, al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Imagina. Imagina. Imagina Ràdio.
1: Saps que jo t'estiu igual.
2: Molt, molt. M'agrada molt.
3: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Ràdio.
2: Tota l'estona. No puedo
4: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Aquest diumenge, setzena prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8 i mitja del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig, al Club Ebre Agility, carretera de Roquetes Jesús. Obert a tothom.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your call again.
2: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
3: Ei, Jordi, sortim a sopar?
4: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
3: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
4: Quin bon consell! On dius que sopem?
3: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu. Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
5: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
7: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Aquest diumenge, 16a prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8 i mitja del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig al Club Ebre Agility, carretera de Roquetes Jesús. Obert a tothom.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Beckman Mayor ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Beckman Mayor, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de...

esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarde, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Tasta el menú de maig del Diego de Santa Bàrbara. Amanida d'espinacs amb encenalls de foie d'ànec. Raviolis de salmó salvatge. Carpaccio de vedella de la finca amb mousse d'albergínia. Calamar farcit amb la seva tinta. Sorbet de menta fresca i filet de vedella amb crema de foie d'ànec. Tot amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
4: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és la ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio. Sí.

0: Gina Radio.
1: J-Lo.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps. A l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir: l'optimisme és la fe que condueix a l'èxit. Res es pot fer sense esperança ni confiança. Confiem que aquí t'hi trobis molt a gust i que fins i tot, si és possible, tot i que potser només sigui momentàniament, t'oblidis de tot allò que ara mateix et preocupa. Ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Miraré per sol·licitar-te una cançó d'un senyor que es deia Franco Battiato. I la cançó era Centro di Gravità Permanente.
1: Ah, aquí la tens, i a més enregistrada en directe.

0: i aquest centre de gravitat permanente acostumava a tancar els seus concerts en un ambient de festa, de participació del públic. Es va publicar originalment en italià el 1981 dins de l'àlbum La voce del padrone, La veu del mestre. A Espanya es va publicar 4 anys més tard, el 1985, i també en castellà. Battiato va ser una personalitat eclèctica i original. Havia nascut a Riposto, Catània, el 1945, i ens deixava a Milo el 2021. Els seus primers anys va ser guitarrista i pianista en restaurants, organista en cerimònies religioses, programes de ràdio i televisió. Els seus primers sous els va invertir en gravar discos dels que feia poques còpies per repartir per emissores de ràdio. Però els que em coneixeu una mica també sabeu que em resulta molt difícil escoltar només una del Battiato, permeteu-me una segona, i en aquest cas no l'escollo jo, la va escollir un dels nostres convidats il·lustres, el gran Jaume Sisa. M'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
1: Ostres, doncs és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir. Hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. Mira, no sé, qualsevol cançó del Battiato, de Franco Battiato, per exemple, una que es diu L'Animale, que parla de l'animal que porta dintre, de que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
2: Moltes gràcies.
1: Vale, gràcies.

una autèntica preciositat. La cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, el cantautor més galàctic, Jaume Sisa, El animal de Batiato, que comença dient: vivir no es complicado si puedes renacer después y cambiar algunas cosas. ¿Anem al cinema? Vinga, ja hi som. Aquesta música de Dave Grusin ens porta a una banda sonora: Enamorarse. Posa't en contacte amb el programa. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, explica'm coses. Per aquesta secció, digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'hagi agradat especialment. No necessàriament la pel·lícula, els actors, la interpretació, el guió, sobretot la música, sigui la instrumental o la cançó de la pel·li. Vols col·laborar? Moltes gràcies per el temps que ens dediques i per escoltar-nos. L'amic Ramon Castells Mayor, de Barcelona, el gran especialista en versions, el que va, a través de les seves col·laboracions, fer-nos pensar que podíem dedicar un espai més o menys fixe a les versions que encara posem en pràctica, ara ens diu: hola Albert, per l'espai de les bandes sonores, se m'ha ocorregut el tema de la pel·lícula El cantor de jazz, Amèrica, de Neil Diamond, de 1980, que, si no estic equivocat, és un remake. Gràcies i una abraçada, amic Ramon Castells. Doncs sí, efectivament, i a més, coincideix una altra amiga comunicant, en aquest cas es diu Àngels López Camps, que també vol escoltar la cançó de The Jazz Singer.

Realment és una cançó brillant. Per això la va utilitzar per la seva campanya de publicitat una famosa marca de cigarretes, aquella que el seu eslògan, si no recordo malament, era El genuino sabor americano. Això quan per televisió es podia fer publicitat de tabac. Fa alguns anys. Bueno, fa molt temps de quasi tot. Cabo, Neil Diamond. Efectivament, amic Ramon i també Àngels López, que heu demanat aquesta cançó, la primera versió del cantor de jazz o de jazz singer es va estrenar el 1927 i va passar a la història com el primer llargmetratge sonor, amb so sincronitzat. Per cert, que aviat farà 100 anys de tot això, no? Però voldria fer un parèntesi. Després es va fer el remake en el que Neil Diamond feia d'actor protagonista. Era un cantant jueu que desafia el seu pare per triomfar a la música pop. Va ser el 1981 en una pel·lícula dirigida per Richard Fleischer. Però aquest és un parèntesi a la secció de les bandes sonores. Bueno, d'alguna manera, aquesta és una banda sonora de ràdio. És que Daniel Daniel...

aquesta sintonia que ell va escollir va ser un dels secrets més ben guardats de la ràdio que es feia a Barcelona a finals dels anys 70 i dels 80, perquè ni els que treballàvem allà a Ràdio Reloj, de Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana, que es deia tot això, aquella famosa emissora, és més fàcil dir l'emissora de les Rambles, perquè era l'única que estava a les Rambles de Barcelona. Això estava amb una cinta que deia Sintonia Fernández Abajo, sense més dades. Vam tardar molt en averiguar que en realitat és un tema, una versió instrumental de la gran orquestra de Percy Faith, d'un tema original de Neil Diamond que escoltem en directe i que també és espectacular. Crunchy, Granola Sweet.

0: Escoltes Cocodril Club.
1: Però el piano, on és el piano, Montse?
0: El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la

AM, algunes d'elles també per la tele, i ha molts amics que, per el que sigui, per diverses circumstàncies, tenen a mà un aparell de televisió però no tenen una ràdio. Un transistor, una paraula malauradament en desús, que tanta felicitat ens va proporcionar. Perquè quan es va inventar el transistor, la ràdio va deixar de ser estàtica. Us en recordeu que estava a dalt d'una prestatgeria? Era com un altar. Sí, però pesaven molt, anaven en corrent, no te la podies endur del menjador de casa o de la cuina. Però quan va arribar el transistor, la ràdio es va convertir en portàtil i ens l'emportàvem a la platja o a la muntanya, allà on el coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar a la plataforma iVox.com, entre d'altres, com YouTube o Apple, iTunes, i també a moltes webs de les emissores que emeten el programa. I així anem amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan passeges, quan voles. Estem a la secció de les bandes sonores i ens escriu la Cinta des de Tortosa. Tenim un record molt afectuós per tota la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre en general, que durant diversos anys van venir a compartir la festa d'aquest programa, precisament l'últim dia, l'última nit de les festes de la Cinta de Tortosa. Ella es diu Cinta i en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: m'agradaria molt a les bandes sonores escoltar 1492 d'Evangelis. Doncs t'ho agraeixo, perquè quan va sortir aquest disc, jo programava la música d'una emissora musical les 24 hores del dia i la vaig incloure perquè s'anés posant de tant en tant, però després va passar directament a l'oblit. I és una llàstima, així que t'agraeixo que t'hagis recordat, perquè, a més, Vangelis també era molt gran.

Corria 1992, un any que a molts ens ha quedat una miqueta gravat. Vull dir que és de fàcil record, perquè clar, es van celebrar les Olimpiades a Barcelona i a Catalunya. Però hi havia altra gent que celebraven 500 anys de la conquesta d'Amèrica. I aquesta pel·lícula es va estrenar aquell any 1992 amb el títol de La conquista del paraíso. Però la música, que el que a nosaltres ens interessa, era de Vangelis. La pel·lícula la va dirigir Ridley Scott i la van protagonitzar Gerard Depardieu i Sigourney Weaver. Vangelis, que com sabeu va treballar al costat de Demis Roussos fent autèntiques obres mestres amb el grup Aphrodite Child a principis dels anys 70, havia nascut a Grècia el 1943 i va marxar a París el 2022. Gràcies, Cinta. Petonet, Tortosa. La Rosa i la Marta ens diuen en el seu correu: ens agradaria escoltar Love Kills de la pel·lícula Metrópolis i també alguna cançó de la banda sonora de la pel·li The Commitments. Gràcies, salut i música, Rosa i Marta. Jo afegiria salut, música i bona ràdio. Mira, com que Love Kills va sonar fa poc, escoltem els The Commitments. Una pel·lícula que vaig tenir l'ocasió de preestrenar perquè els meus oients d'aleshores fossin els primers en veure

L'Ontel Sally, un dels clàssics del rock que versionen a la pel·lícula Els Commitments, que tinc entès que era un grup fictici, però degut a l'èxit de la pel·lícula van començar a fer actuacions en directe. La pel·li es va estrenar el 1991, llavors jo feia un programa de cine i vaig tenir l'ocasió, aquesta com tantes d'altres, de fer una preestrena només pels meus oients, perquè fossin els primers en veure-la. I m'ha agradat molt, Rosa i Marta, que us en recordeu de Commitments, que està sonant per primera vegada el programa. I si em permeteu, cullerada d'aquest espai del cine, que és de Forrest Gump, que tenia una banda sonora estupenda, a banda de ser una pel·lícula molt bona. I era d'un vell amic, Bob Seger, nascut a Detroit, Michigan, el 1945. Against the Wind, contra el vent. M'encanta.

0: Against the Wind. Against the wind. Steering against the wind. Contra el vent. Against the wind. Que Bob Seger i la seva Silver Bullet Band va publicar el 1980. Però que està aquí, sonant a l'espai de les bandes sonores, perquè va ser una de les boníssimes cançons de la banda sonora original de Forrest Gump. Estrenada el 1994, dirigida per Robert Zemeckis i que va rebre 6 Oscars. Sí, el protagonista era Tom Hanks. Digue'm quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més. Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir: no és el petó, és qui t'ho fa. No és el missatge, és qui t'ho envia. No és la cançó, és a qui et recorda.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatja als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
5: Si vols estar al dia del món Eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
6: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
1: Imagina Ràdio. Èxits, èxits i més èxits.
7: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Amb moltes cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Has connectat amb el Coco.
8: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán.
0: Un amic oient fa molts anys ens va proposar que preguntéssim al personal masculí, en aquest cas. Això és una mica discriminatori. Quina cançó els hi recordava la seva mili? Però, en fi, les noies no fèieu la mili, però a vegades havíeu de patir-la gairebé igual que els que la feien perquè estàveu molt de temps separades del vostre noviete, no? Em sembla que va haver-hi un temps que us obligaven a fer, com es deia, el servici social, no ho sé. Bueno, aquí som músics i aquest espai, com tots els altres, estan oberts sempre que, a veure, hi ha gent que ens escolta amb molt de retard, en diferit, gent que s'incorpora i per això no hi ha cap problema. Per exemple, en Josep Maria Gras Bonada ens diu: benvolgut Albert, gràcies per l'afecte, m'agrada la cançó de Gilbert O'Sullivan, Why, per què, de desembre de 1973, per la seva música nostàlgica. Al gener de 1974 vaig anar a la mili i en sentir-la em rememorava l'assassinat de Salvador Puig Antich de la meva edat. Havia nascut el 1948. Tampoc escolto aquesta cançó a cap altra emissora. Ah, és que aquí al Coco sovint escoltareu cançons que pràcticament ja no sonen enlloc. Diu en Josep Maria, així que es podria incloure com una de les meves cançons de l'Emili. Altres títols que se m'acudeixen d'aquesta època, Waterloo, Por el amor de una mujer, Denis Russos, En la fiesta de Blas, que els meus companys canviaven per La fiesta de Gras. Ah, clar, perquè tu et dius Gras de primer cognom. Diu, La fiesta de Blas, una cançó odiada per mi. I moltes altres. La cançó guai en qüestió més endavant, vaig baixar la lletra que em va traduir una professora i veig que està plena de retrets. Bé, ho deixo aquí i et saludo cordialment. És curiós, Josep Maria, perquè fa algun temps, no et podria dir quan, perquè el temps va molt de pressa i fa molt de temps de quasi tot, oi? Vam fer un petit recitalillo de Gilbert O'Sullivan, però no vam posar guai. I a poc temps es van exclamar alguns oients que per què ens havíem deixat guai, home, perquè no tenim temps de posar tota la discografia, però en aquell moment la vam posar, vam posar guai, com farem ara mateix, i moltes gràcies per el temps que ens has dedicat.

0: Guai. Una cançó guai, en la que Gilbert Sullivan es pregunta el perquè de moltes coses. Per què ets tan cruel amb mi? Per què dius que no m'abraça res? Ningú hauria de ser tan fred. És que no m'estimes? Per què sempre he de plorar? Per què no vols venir amb els meus amics? M'estàs trencant el cor. Desembre 1973, estiu 10 anys més tard, del 83. Un amic meu assegura que només sentir aquestes primeres notes, els primers segons d'aquesta cançó, t'entra un bon rotllo, un somriure que dibuixes al teu rostre. Segurament és així. La posem com a introducció a un correu electrònic dedicat als autos de xoc. Un espai com moltes cançons, que va i ven. Bon vent i barca nova, no? Va i torna, vull dir, va i ven, sí. Ai.
1: We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right.
0: Hi van participar molts amics.
1: We are living like in a Dolce Vita.
0: Seguim pensant que hi ha bons records de l'època que anàvem als autos de xoc. Un dels seus reclams era posar les últimes novetats discogràfiques i amb uns bons bafles, amb unes llums psicodèliques. En fi, que allò era el més semblant a una discoteca quan encara no teníem edat per anar a la discoteca. Bueno, el meu amic Ryan Paris va fer història amb aquesta cançó, la més ballada, la més radiada, l'estiu de 1983. Des de Bellver de Cerdanya ens escriu la Montse Escala, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: bones, aquesta proposta de la música dels autos de xoc em sembla genial. Oh, ja la vam fer fa molt de temps, però potser tu no estaves en sintonia, Montse, eh? Diu: jo dels autos de xoc recordo la Dolce Vita i també els Boni M. Doncs farem una cosa. Com que la Dolce Vita va sonar fa poc a l'espai Els Més Ballats de la Història, escoltarem els Boni M, que va ser un altre fenomen de laboratori creat per Frank Farian, amb diversos components, alguns que cantaven, altres que donaven la cara, però la veritat és que han passat quasi 50 anys i encara omple la pista de les nostres sessions revival i encara agrada a gent de totes les edats. Boni M ha tingut remescles, remixes de tota mena, amb més o menys fortuna. Però farem una cosa. Mira, quan portaven 6 anys d'èxits, la seva companyia discogràfica ens va fer arribar un popurri, un medley, de promoció a les emissores de ràdio, que no es va arribar a comercialitzar. Doncs sonava així, i l'estrenem avui, malgrat el temps transcorregut.

0: Bueno, es deia 6 anys d'èxit de Bonnie M i era un single de vinil de promoció només per emissores de ràdio com un recordatori que hem estrenat després de molts anys aquí al Coco. Al recordar-nos la Montse Escala des de Bellver de Cerdanya, que Bonnie M eren records dels autos d'això. Tu havies anat als autos de xoc? Havies lligat amb l'excusa de va, que et convido a donar una volta. Gràcies a això, alguns amics ens han dit que van agafar l'afició per conduir, que la que tenien 18 anys, el primer dia que els hi van permetre presentar-se a l'examen, es van treure o van intentar treure el carnet de conduir. Bueno, ja em diràs cosetes, eh? Aquí a cocodrilclub@gmail.com. De moment et deixo amb la meva especial d'avui, que es diu Sea of Love, Mar d'Amor. Quin títol més maco, eh? Bueno, a més és de 1959 i de Phil Phillips, nascut als Estats Units el 1926, que ens deixava el 2020. Quines cosetes més maques es feien a finals dels anys 50. Aquesta va vendre més d'un milió de còpies, va ser número 2 als Estats Units i s'ha incorporat a bandes sonores de moltes pel·lis. Per exemple, la pel·li de suspens de 1989, Melodia de seducció, protagonitzada per Al Pacino i Ellen Barkin, i també a Frequency, de 2000. Et deixo amb ella. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per el dial o potser navegant per internet. Algú va dir... El sentit de la vida és no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora, que ja saps que això ho fem junts.
3: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar alguna de l'Andrés Dobarro.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda, va a Serrat i sorprèn a última hora, després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió, el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa. Enviava a gent molt consolidada. I Serrat, a l'últim moment, va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer, preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes als ciutadans que anaven pel carrer i si es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular Ángel Pardo o a Ràdio Barcelona Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original anglesa o francesa o italiana, i en el tocadiscos dos posaven la versió al castellà. I en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara, això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro. Perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser la única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío, ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor, aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces ya no habrá nadie en el mundo que entienda mi nostalgia.

0: Ah, bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro. I una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya. Per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar a YouTube, hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell li anava al darrere. Sí, sí, li representa a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que m'ha escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. When I was a little bitty baby, my mom...

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa tradicional i històricament els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial, perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival. I vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bé, bueno, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Bold. Van modificar el Creedence per Creedence, com el credo, en aquest cas, amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada, per això el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I finalment el compromís de posar de nou en marxa el grup, després que els seus membres s'haguessin dispersat, van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

acaba, eh? Però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Raids Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes.

0: ¿Y cómo es su corazón?
1: Sí, como la piedra. Y es tu corazón.
0: Como la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

Ara Festona. Cor de pedra. Els Stones, esclar, però tornant a la Creedence, us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar?

No, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "no n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Suede Shoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "mai no hi haurà un altre Blue Suede Shoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments. Well, it's one for the money, two for the show.

0: el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris, ja recuperat, va resultar que les sabates de gamusa blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar. 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
4: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
5: Aquest diumenge, 16a prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8 i mitja del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig, al Club Ebre Agility, carretera de Roquetes Jesús. Obert a tothom.
6: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.
8: Gràcies per ser ràdio.
9: All Hit Radio.
10: Cocodril Club.
11: Oh, se está bien con la radio.
10: Cocodril Club.

acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia, passa a passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma iVox.com, també en altres, com YouTube o Apple o iTunes. I també a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, 125, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Gràcies per estar en connexió.

0: Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I, a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat, com la que està cayendo. Jo a qualsevol persona que em provoqui un somriure li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats els seus dos protagonistes, el Gran Wyoming i a Sandra Sabatés, que és de Granollers, on tenim moltíssims amics. A veure quines cançons ens demanen.
1: ¿Cuál es la canción de tu vida?
2: La canción de mi vida, pues no sé, cualquiera de los Beatles. Yo era contemporáneo de ellos, soy un señor mayor.
1: ¿Y por algún motivo en especial?
2: Bueno, pues porque creo que han hecho toda la música que yo he escuchado después. Está toda contenida ahí.
1: Gracias, suerte.
2: Hasta luego.
0: Bueno, doncs escoltem una de las primeras.

tendra, senzilla, molt curta, 1:47, dels primers àlbums dels Beatles. Bueno, aquesta concretament és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply.

No Reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week. Recordes que com...

primers Beatles. 1964. I aquí, a Catalunya, no tan sols els Mustang versionaven el castellà els seus èxits. També ho va fer el meu amic Pere Gené al capdavant de l'estrella solitària. L'On està? 8 dies.

0: sempre amb molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament, de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Grant Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat tres. Però quina serà la de Sandra Sabatés? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar. Sandra, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
1: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera, no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però
0: clar, que malament coses d'aquestes... Passar,
1: no, són moments de tensió, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i sí, aquestes coses esclar. Passen, però quan t'enganxen al directe, doncs clar, però bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està... Aquesta és més graciosa, és normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctings pues, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses i tot això, no dona temps d'assajar-ho moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això de cop i volta estàs parlant, i quan el veus aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
0: S'ha escapat el riure, no?
1: Moltes vegades, clar. O sigui, això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus, i el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets, i aquí sí que és difícil.
0: Cal que tu fas el paper seriós, això amb un informatiu normal seria més greu, però allà si se t'escapa el riure no passa res.
1: Bueno, és que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, faig el que puc, però...
0: Tu ets molt jove i estem en un programa musical Revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
1: Space Oddity.
0: I per què?
1: És una cançó que
0: però
1: sempre...
0: Però si va sortir quan tu no havies ni nascut.
1: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó la que sempre acabo posant.
0: Moltes gràcies, molta sort.
1: Gràcies.
0: Bueno, doncs, sorprenentment, a Sandra Sabatés, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que, suposadament, diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apolo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo. De tant en tant feia de mimo. I també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: A Space Odyssey, que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial. David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Montaner 4 i Teatre de Mollet. Grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Montaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en capravos, per exemple, com el Trocadero. Però, bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidora, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona? Ah. Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del soul disco a finals dels anys 70. I un últim favor. Si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Aquí comença Camí a Eurovisió, Viena 2026. Prepara't per assabentar-te de totes les notícies del món eurovisiu amb Imma i Gavi. Camí a Eurovisió, Viena 2026. Amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
3: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: I allò, tu encara condueixes?
5: I tant, fa més de 30 anys que em vaig treure el carnet de conduir amb Autoescoles Montesó.
4: Aquí no va ser on el papa va fer el curs per conduir camions?
5: Sí, molt bé, un dels cursos cap. I ara, amb l'intensiu, el teu germà es traurà el del cotxe.
4: El tiet Jordi recuperarà els punts i jo em trauré el de moto.
5: Ai, encara et queda una miqueta per això.
6: Autoescoles Montesó, que estiguis segur i ben format, és la nostra prioritat. Autoescoles Montesó, a Tortosa i Amposta.

0: dia a tothom. Ha arribat el dia. Avui és diumenge 17 de maig de 2026 i nosaltres, que ja sabem que avui és el nostre darrer programa perquè, com heu escoltat, ja sabem qui ha guanyat el Festival d'Eurovisió. El meu nom és Imma Beneito i us presento a Gabi. Bon dia.
1: Bon dia, avui estic aquí, no soc ningú àudio.
0: Sí, és veritat, tota aquesta setmana has enviat uns whatsapps just al finalitzar la semifinal del dimarts i del dijous, i aquesta setmana, com vas prometre, ja estem aquí, però hem d'admetre la nostra errada i el nostre fiasco, perquè tant tu com jo vam dir que guanyaria el Festival d'Eurovisió Finlàndia. S'ha de fer una aposta, s'ha de ser valentes, i nosaltres ho vam ser. I en aquest cas, després us direm en quina posició ha quedat Finlàndia, si és que no vau veure, si és que no vau ser una de les milió de persones, exacte, clavat, un milió de persones que vam estar mirant, 990.000, era per fer un número rodó, no em miris així, Gabi, que ja és tan certena. Doncs si no va ser una de les 900 i pico mil persones que va estar connectat a la senyal oficial d'Eurovisió per veure aquesta retransmissió, per això estem aquí nosaltres, per informar-te de tot el que ha passat. Van haver errades de producció, errades de realització. Txèquia va patir una gran errada, va ser Txèquia, veritat?
1: Sí.
0: I també va haver una altra. Hi havien 2-3 països com a mínim que van trigar a començar una mica més després de la postal. Tot això i moltes coses més, també el nostre sentir com eurofans, doncs us ho direm al llarg del programa.
1: També dir-te que moltes coses, hi ha coses que sí que se noten que estan malament. Per exemple, Txèquia, que va tindre un problema en les càmeres, això se nota a tot arreu, que està malament. Però altres problemes de realització, te dones compte tu, iau. Perquè, per exemple, a Malta li va faltar un ventet que li levantava el pelito de la frente.
0: Exacte.
1: I jo no me vaig enterar.
0: Exacte.
1: I ella dient-me que mira, que no està el viento, no està el viento, i això no m'ha agradat,
0: Perquè quan ells posen els trossets de cançons per a que nosaltres puguem fer memòria i puguem votar...
1: Fiquen el número d'ordre perquè puguis votar.
0: Exacte. Ells, jo a la actuació ja me'n vaig donar compte, però vaig dir, que raro, com és que aquí no hi ha hagut vent, però no passa res. Però ho vaig confirmar quan vaig veure el trosset de la cançó per a que nosaltres féssim memòria, i allí, a més, li van agafar el trosset que tenia el vent. I llavors tot aquell serrell, aquell flequillo que diem aquí, no li volava. Llavors aquí és quan més compte em vaig donar. Van haver altres coses, alguns cantants, com el de Lituània, que també parlarem de la desfeta de Lituània, que entrava a vegades a destemps a la cançó, era una cosa estranya, però tot això ho anirem desgranant al llarg del programa. Ja heu escoltat que són els búlgars els que s'han fet amb aquesta final, amb aquesta victòria. Bulgària, que tornava al Festival d'Eurovisió després de 3 o 4 anys que feia que no estava.
1: És del 2022.
0: Exacte, és a dir, 4 anys feia que Bulgària no estava al festival. Va entrar aquest any perquè Espanya va deixar un hueco molt gran, a nivell econòmic sobretot, i van entrar, entre altres països, Bulgària i Romania. I han quedat primer i tercer. És a dir, perdona, què passa aquí?
1: Bé,
0: és una cosa estranya.
1: Una
0: I la
1: cosa...
0: segona posició per Israel.
1: Quina temo que van passar, per
0: quina emoció, jo diria emoció.
1: Jo diria, és que no sé com dir-ho, però se m'ha quedat tan atascada la veu. Estàvem ella i jo al sofà, agafades de la mà.
0: Sí.
1: Israel a una banda, Bulgària a l'altra. No sabíem si volíem que guanyés la bangaranga, que en la vida,
0: no,
1: en la vida ho hagués dit. M'ho preguntes fa una setmana i t'hi dic, au.
0: Quedaran els últims.
1: Vull dir, o que no passi ni a la final, saps?
0: Exacte. Per a tu, directament, no havia d'estar a la final.
1: Per a mi no és que no hauria d'estar a la final, sinó que s'hagués pogut fer molt millor. Sento que, a veure, al final li acabes pillant el gustillo.
0: Clar.
1: I t'acaba agradant. Però és com que han fet una actuació que no em pega en el que és la cançó.
0: Ja.
1: I bueno, després puc parlar de que la tia pareixia que, havia, que anava una mica...
0: Diguem-li noia.
1: Disculpa. Diguem-li noia. Que la Dara anava una miqueta...
0: Sí, és
1: entre com... borratxilla i algo més.
0: Sí,
1: no, ja...
0: quan li feien preguntes a la Green Room,
1: sí,
0: responia el que li donava la gana, el ritme que li donava la gana i com li donava la gana, i se n'anava molt per les branques, llavors
1: sí, no,
0: era estrany. Bé, doncs sabem que Bulgària ha guanyat 516 punts, són els que ha aconseguit. És la primera vegada que Bulgària guanya el Festival d'Eurovisió. Estan al festival, van anar per primera vegada el 2007 o 2017? El 2017 van actuar per primera vegada. I actualment van aconseguir en aquesta Beautiful Mess, va ser la cançó que van portar els búlgars al 2017, i van acabar en segon lloc amb una puntuació de 615 punts, actualment la tercera més alta dels 70 anys d'història del festival. És a dir, que Bulgària, ojito, que sempre que ha estat al festival ha fet molt bon resultat, fins a arribar ahir, que va aconseguir aquests 516 punts per damunt del segon classificat, que no és altre que... Vols presentar-lo tu, Gavi?
1: Perdó, no t'he sentit.
0: El segon classificat. Ella està mirant aquí, sí, ja totes les notes.
1: Sí, disculpa.
0: El segon classificat.
1: Israel, Noam Betam, Michel.

0: Doncs aquest va ser el moment en el qual nosaltres estàvem, no vull dir una paraulota, però estàvem així com a molt contingudes, dient, i si guanya, i si guanya, i si guanya, ai, mare de Déu.
1: La manita.
0: Sí.
1: I a sobre, enguany s'ha presentat un nou sistema per dir qui és el país que guanya.
0: Ja es va fer, ja es va fer, aquest
1: sí,
0: sistema.
1: Quan?
0: Ho he vist abans.
1: No,
0: sí,
1: això jo també ho he vist, i això era la prova.
0: Ah.
1: Que sortia Xipre i Noruega.
0: Exacte, molt
1: era
0: bé, molt
1: prova.
0: Bé. Vale.
1: Doncs pues és com a que... Bueno, a veure, no sé si ho haureu vist mai, perquè igual no ho heu vist mai, però a la pantalla se van dient tots els vots del públic que té cada país. I a la pantalla es fica, quan queda un per dir... un país per dir el punts, se fica el que actualment està al top 1 i el que li falta dir el país, un ocupant cada mitja pantalla. I llavors se diu els punts que té un i els punts que li falten a l'altre per a
0: guanyar-lo. Els que necessita per a...
1: Els que necessita per a superar-lo i guanyar el festival.
0: Correcte.
1: Llavors normalment diuen, i Bulgària, bueno, i tal país té tants punts, llavors guanyes o no guanyes. Depenent. Però ara han fet com, a la banda d'un país li munta un coret amb la seva bandera del seu país...
0: Amb 343 punts, en aquest cas.
1: I després Bulgària munta.
0: És com un coret que va pujant, a veure si supera o no el coret del país top 1.
1: No sé si m'he explicat molt bé, però...
0: Sí, va ser com un boometer, és com una llumeta que va pujant, i evidentment, doncs, va sobrepassar els 343 punts d'Israel.
1: Vam podre un crit.
0: Sí, nosaltres ens vam alegrar, la veritat.
1: Sí, és que la cançó en si és xula, A veure, jo he estat tota la setmana dient que igual no hauria d'estar a final. Però, vull dir, me justifico. És una cançó xula, a nosaltres ens agrada. Portem des de que va sortir en la tonteria el bangaranga. O sigui, que són pesades. Però, vull dir, jo m'esperava més a la posada de l'escena. És com a que comença mitja cançó dins d'una casa, que no hi ha molt de joc, com a molt... Les cadires, que tenia unes cadires...
0: Sí, però el ball tampoc no el vam entendre massa.
1: No. Però després surt de la casa. Pues en quan surt de la casa m'agrada. Hagués pogut ser tot el rato així.
0: Exacte.
1: Agafa les cadires si vols, carinyo, no passa res. Agafa-les si et fa il·lusió. Però dins de la casa...
0: Que després, a la gran final, aquesta vegada sí que hi ha hagut un canvi al moment de tornar a repetir l'actuació quan ja ets el guanyador del Festival d'Eurovisió, que normalment pujaven a l'escenari central un altre cop...
1: T'hi ficaven tot...
0: Ficaven la casa, ho posaven tot un altre cop i feies l'actuació de nous, ja sense tant tema tècnic, ja podries deixar de cantar en algun moment per la emoció i tal, i això era lo bonic. Però aquesta vegada, des de la pròpia Green Room...
1: Comences a cantar i t'inventes la teva coreografia...
0: Correcte.
1: I es van agafar... Green Room era com si fos una salita de cafè austríaca supermona.
0: Sí.
1: Pues van agafar cadascun una cadira, es van ficar a fer la coreografia, van baixar les escales, van fer de tot.
0: I van acabar al centre
1: doncs,
0: fent aquesta actuació. Sí, va ser molt bonic. Jo ho vaig trobar més... com si fos més improvisat, més d'última hora... A mi la veritat és que em va agradar també molt. Ja hem parlat del primer, del segon, i anem al tercer. Un altre país que tornava aquest any al Festival d'Eurovisió, Romania.
1: Pues sí, la persona que ocupa el tercer lloc d'este pòdium és Alexandra Capitanescu, representant a Romania, amb la cançó Choke Me.
0: I així és com sona Choke Me i com la vam veure nosaltres en aquest inici del Festival d'Eurovisió, tant a la semifinal com a la final.

0: Si no, que li diguin a França. Que va quedar en la posició número 11.
1: Massa,
0: bé, ja hem
1: massa.
0: Escoltat el primer, el segon i el tercer classificat. I ara marxem al quart, que també ens va sorprendre. Un país que sempre quedava molt bé al Festival d'Eurovisió i que l'any passat no van fer-se ni amb el passe a la final. Com va poder ser això? I aquest any queden quarts. També et dic que la representant s'ho valia.
1: Puc dir-ho?
0: Digueu.
1: És exactament igual a Edurne.
0: Sí.
1: Edurne Tiesta. Edurne, com se diria?
0: Edurne, la que va representar Espanya al Festival d'Eurovisió. Sí,
1: Edurne,
0: sí.
1: Edurne, són iguals. El pelo, la sonrisa, la cara, el vestido, tot.
0: Tot.
1: I tot muy... Lo que pasa que esa, la Delta Gudrem no diu... I Edurne sí.
0: Ajá.
1: Però és que era el mateix. Jo la veia i la veia l'altra. Era el mateix.
0: Doncs anem a recordar com sona aquesta cançó d'Austràlia, l'Eclipse de Delta Gudrem.

0: D'aquesta actuació de la Delta, a nosaltres ens sobra claríssimament una cosa.
1: A mi ja que ens ho fica, toca el piano.
0: A fer veure que toca el piano.
1: No, sí, literal, a fer veure. Llavors ella tota animada tocant el piano, que se nota que no l'està tocant ella, i damunt, si ja ho saps, saps que no ho està fent
0: queda
1: ella.
0: Queda feo, queda feo.
1: Queda molt mal. Muévete con los brazos. Si vols, fica't davant del piano, que és mono.
0: Exacte,
1: piano.
0: Sí.
1: I fica't amb els braços.
0: O balla damunt del piano, que és el que feia.
1: És que, bueno, no sé.
0: No ens va agradar. Però no sí que ens va agradar una cosa que nosaltres... Home, vam, el nostre moment àlgid al Festival d'Eurovisió d'ahir va arribar amb una actuació que nosaltres, home, evidentment, hem lluitat i hem estat defensant des del primer dia i... Per si de cas, que jo crec que no ho deu saber, anem a dir-li a la iaia en quina posició ha quedat el seu país favorit, perquè no ho deu saber i es deu estar enterant ara mateix. A veure, iaia, Itàlia, amb la cançó de Sal da Vinci, Per sempre sí, ha quedat en la posició...
1: 5.
0: Anem a posar la versió una miqueta més extensa, perquè ens agrada. La versió del vídeo, que entra Sal da Vinci o el nòvio dintre d'un bar i l'estem aquí...
1: Sí, ja explicarem la posada en escena, perquè és molt xula.
0: Sí, la posada en escena l'explicarem després.

0: Què ens va agradar aquesta cançó? Què ens va agradar l'actuació? Va plorar quan va acabar l'actuació. Estava super emocionat. La besada de morros que li va fer el nòvio a la nòvia.
1: La posada d'escena és ell i darrere d'ell en Brançal da Vinci, que realment es diu Salvatore. Salvatore Michael Sorrentino se diu. I Sorrentino em va fer gràcia. Sorrentino és la pasta aquella.
0: Sí.
1: En fi, això. Està ell cantant al mig en un micro.
0: Ell vestit de blanc?
1: Ell vestit de blanc, en un traje blanc, supermono, tot, tot guapo, molt guapo ell. I darrere té a dos persones, dos homes, que estan com a vestint a un home per a casar-se.
0: Que és el nòvio, clar.
1: Que és el nòvio. I és tres quarts de cançó del nòvio vestint-se, arreglant-se, no sé què, ara fent acrobàcies, ara un va flipar, no sé què, i de cop, quan la cançó es fica lenta, surt la nòvia. Se minge en la boca,
0: sí.
1: Que a la semifinal era un piquito, però a la final se ho van gozar.
0: Va ser un morreo de tota regla, eh?
1: Un morreo de...
0: I li estiren la faldilla amb ella.
1: Ella té una faldilla llarga de nòvia, llarga, li aixequen el velo, tal, i després s'anima la cançó, li llemen la falda, la bandera d'Itàlia dins la falda.
0: Dintre de tul.
1: I ella se fica a ballar en el seu body, se fica a fer acrobàcies i de tot en lo novio. És que
0: xulíssim. Era molt xula, molt xula. I al final, com dèiem, ha quedat molt bé. Han quedat cinquens, estem molt contents.
1: Sí.
0: I s'ho mereixia, eh? Es mereixia un cinquè lloc, se'l mereixia. Dintre del cinquè lloc s'ho mereixia perquè era una cançó feta senzillesa.
1: Sí, sí.
0: Era tot molt elegant. Ell no és que tingués una veu espectacular, però ho va fer tan bé, hi va posar tantes ganes. I la veritat és que cada 12 punts que li donaven alguns països, ell ho agraïa moltíssim. Estava molt emocionat. Jo que aquest any visitaré Itàlia, i tu també, espero que l'escoltem en algun lloc.
1: Espero.
0: I que sigui, doncs, una cançó... Exacte. Aquesta cançó sempre ens recorda la l'una, a l'altra i a la iaia. Sí. Sempre serà la cançó de la iaia.
1: Ara, que se para el mundo.
0: Exacte.
1: Estem de luto.
0: Estem molt de luto.
1: Estamos de luto.
0: Estem molt tristes.
1: Estamos de luto.
0: I estem en xoc.
1: Anem a escoltar a la cançó que, no només ho diem nosaltres, hagués hagut de guanyar el Festival d'Eurovisió.
0: Per molts motius.
1: I l'any que ve on haguéssim hagut d'anar a Finlàndia.
0: Exacte. Explicarem per què. Primer, anem a escoltar la magnífica cançó de Linda Lampenius.
1: I Pete Parkkonen, que ho sento, quins dos guapos. Quin cop de... Anem a dir parella, perquè no sabem si són nòvios o no.
0: No, no ho són.
1: Parella com a una persona i una altra.
0: Uh-huh.
1: Quin cop de duo.
0: De guapos.
1: De guapos.
0: Ella perquè toca el violí.
1: Ella, tant ella és guapíssima, tant com ell és guapíssim. Ell canta, ella toca el violí.
0: Ell també interpreta molt bé.
1: Ell,
0: anem a explicar.
1: És que ara ho expliquem. Escolteu i ara ho expliquem.

0: I olé. I aquí va ser quan vam dir això guanyes, que encara ens vam reafirmar més.
1: Sí, sí.
0: Quan vam veure la final.
2: Però bueno, nosaltres anem a fer com Eurovisió. A mig actuació de tot,
0: sí.
2: Publicitat.
0: Anem a fer una petita parada per la publi i tornem de seguida.

0: Hi ha dos tipus de persones.
1: Les de Nesquik o les de Colacao?
0: No.
1: Les de Coca-Cola o Pepsi?
0: Que no. Les que aprofiten les oportunitats o les que perden el temps? Tu, de quin tipus ets? A Autoescoles Montessor som de les primeres. Per això posem Autoescoles Montessor a la teva disposició. Tu ens dius quan, com, des d'on i de quina forma vols aconseguir el teu carnet de conduir i nosaltres ens adaptem a tu. Presencial, virtual, en directe o diferit, plataforma, aplicació, pel mòbil, tablet, ordinador, tele... Informa't a info@autoescolesmontessor.com o trucant al 977 70 33 54.
2: Únic s'escriu amb H o sense H?
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
4: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
5: Reprenem les coses on les hem deixat, perquè hem de fer les coses bé. Estàvem escoltant la cançó que ha quedat en sisena posició, Finlàndia. Linda Lampenius i Pete Parkkonen amb aquest... Linkenhating?
6: Linkenhating.
5: Linkenhating. Exacte.
6: Ja m'ho he dit.
5: Anem a veure les nostres percepcions d'aquesta cançó.
6: A veure, sincerament jo penso que aquesta cançó hauria d'haver guanyat el festival, ho tinc molt clar... Tenia molt clar, sincerament. Jo penso que tant el jurat com el públic, el públic eurovisiu, s'han de fer anar a l'orella, perquè no és normal. L'orella i la vista i tot, perquè aquesta cançó atrapava tots els sentits. Vull dir, aquesta cançó tenia interpretació espectacular. Que tu veus com Pit patia la cançó.
5: Correcte.
6: O sigui, com si li estigués passant de veritat. Algo, no sé què diu, perquè no m'he enterat, està en finès. Mm-hmm. M'he enterat, però sé que algo li fa mal, per com ho fa.
5: Sí, és que tot està en flames.
6: Claro.
5: Que és el que significa Linkenhating.
6: Sí, i és com que tot és com a molt dramàtic.
5: Sí.
6: I te ho fan veure.
5: Sí.
6: I després està Linda de fondo en lo violinet.
5: Correcte.
6: I ara que es fot a córrer un, se fot a córrer l'altre, ara los giros de la càmera, fuego por todos lados.
5: Sí.
6: És que era espectacular.
5: Sí, tenia tots els ingredients. Molt
6: currada. Després compares això, que vés a saber quants diners haurà costat això...
5: Amb el bangaranga de les cadiretes.
6: En una caseta, quatre cadires i bangaranga. Pues...
5: Sí, el xonisme ha guanyat el festival. Mio.
6: I després nosaltres portem zorra i... Ai, no, per favor, últims.
5: Ja parlarem també, ja que tu fas referència dels últims, que ja explicarem què vam fer nosaltres. Bueno, podem explicar-ho ara, perquè com que no la pensem posar aquesta cançó, que no ens agrada, Regne Unit, és a dir, zero.
6: Unit, el, com se diria...
5: El Mam Nom Computer.
6: El Mam Nom Computer, el Sam Patel.
5: Sí.
6: I'm Right Back, una cançó asquerosa, horrible, que no m'agrada.
5: I ell igual, gens, eh? Impresentable.
6: És que és un personatge...
5: Va haver un moment que estava sentat al costat dels sofàs del costat de la seva representant, la seva delegació,
6: sí.
5: El van haver de cridar l'atenció per a que s'assentés allí. Va tenir un punt que no sabem ni qui li va donar, perquè no un país d'aquests...
6: Després ho buscarem,
5: però ni el jurat, ni el públic, ningú li va dir, li va donar cap punt, més que un.
6: I normal.
5: I van quedar els últims. Què van fer nosaltres quan va actuar? Que no ho havíem fet mai, això,
6: no,
5: eh?
6: No. Mira que a mi hi ha cançons que no m'agradaven. L'any passat, la d'Irlanda, que la vaig haver de mirar i me la vaig tragar.
5: Mm-hmm.
6: Cançons que no mos agraden, que les hem mirat igual. A tu,
5: sí.
6: Que Sèrbia, que no t'agradava, però
5: sí.
6: Enguany.
5: Sí.
6: A l'hora que havia de sonar esta cançó, a la semifinal la vam mirar. Vam dir, li va donar una oportunitat a la posada d'escena.
5: Sí.
6: Horrible.
5: Horrorosa.
6: Horrorosa. Pareixien... sortits d'un videojoc, és que era horrible,
5: era
6: en televisions en potes.
5: Sí.
6: Horrible.
5: Sí, sí.
6: Pues al final, jo vaig dir, no.
5: Ens neguem.
6: Me nego. Vaig baixar la veu i vaig ficar des del mòbil el slow-mo de Chanel.
5: Correcte.
6: Del 2023. I va acabar a la vegada.
5: Exacte.
6: Va ser
5: clar, perquè duren 3 minuts.
6: Claro, però vull dir, va ser espectacular. Va ser increïble, ja estava la tele de fondo, sense volum, i nosaltres mirant el mobilet a la Chanel, a la Diva, a la Reina.
5: Sí. Això és el que vam fer nosaltres ahir, a part d'anar al cine a buscar les crispetes i les xutxes.
6: Ella orgullosa, de lo que vam fer.
5: Sí, jo també estic molt orgullosa. Jo per tragar-me 3 minuts d'una representació que no ens agrada gens, que és horrorosa, que no ens importa... No, jo vaig...
6: M'encanta el puesto que té, crec que és l'únic puesto que està just aquí.
5: Sí,
6: De veritat,
5: sí, correcte.
6: Sento que de, tot,
5: va
6: de tots els països...
5: La Swarovski, la presentadora, la Michelle, va haver un moment que va dir tots heu... us heu guanyat, està en aquesta final. Mentira!
6: Companya.
5: Mentira.
6: La Swarovski, que no me'n recordo com si...
5: Michelle,
6: no?
5: Sí.
6: Pues la Michelle va dir no sou uns perdedors, vale? Per tindre...
5: Referint-se a tots, eh?
6: Claro. A tots, no sou...
5: Perquè hi havia alguns que tenien 0 punts en aquell moment que
6: claro,
5: ja ho va dir.
6: Hi havia 3 o 4 que encara no tenien punts. Va dir, recordeu que ningú és perdedor aquí, ja pel fet d'haver arribat a la final ja sou guanyadors. És que Regne Unit ja està
5: Error.
6: A la final.
5: Regne Unit sempre està a la final.
6: Llavors,
5: i no se la guanyen.
6: És que realment no han fet res.
5: Perquè a més...
6: Sí que és veritat que no queden massa bé, eh? Tampoc.
5: No, l'any passat tampoc, amb aquelles noies tampoc m'han quedat massa bé.
6: Les altres noies encara ho fem, eh?
5: Sí, exacte.
6: Este no.
5: Anem a passar per sobre, per no saltar-lo, de la 7a posició, que és Dinamarca.
6: És Forbigar Jem, de Sørem Torpegard Lund.
5: L'actuació no va estar mal. Estava tota l'estona dintre d'una caixa transparent, ell anava pujant i baixant...
6: Movien molt el cul tots.
5: És veritat.
6: Homes i dones.
5: Les carreres.
6: Se'm va recordar a Regne Unit del fa 2 anys, haurà pesat així. L'Oli Alexander.
5: Sí, amb el DC, correcte.
6: Ja.
5: Doncs no ho van fer malament i van rebre bastant puntuació. De fet, estan en la 7a posició, Dinamarca.
6: Era xula, la cançó, estava molt bé.
5: Està bé, és escoltable, és el que diem que és escoltable i l'escoltarem durant tot aquest any perquè tindrem mono d'Eurovisió, perquè ara ja tu i jo entrem en un baixón emocional de
6: fu. Sí, sí.
5: I ara què fem? Cada diumenge, què fem els diumenges? I què fem durant tota la setmana? I ja no ens podrem enviar... Ara ens enviarem durant molt temps, que la gent ho sàpigui, per DM... Ens enviarem missatges d'aquells que veiem de Reels amb la realització i la posada en escena, amb la pantalla partida...
6: Veure.
5: A mi això m'agrada veure-ho.
6: Pues a mi no m'ho passes.
5: Pues a mi m'agrada.
6: A mi no m'agrada veure-ho.
5: Pues no ho miris, jo t'ho passaré igual.
6: Perquè jo estava mirant l'actuació de Croàcia i hi ha una xavala que estava... Una tia, una
5: noia,
6: una representant, que estava sentada com a un... Que estava com a flotant,
5: sí,
6: agafada d'un palo.
5: Sí.
6: Altíssim, el palo.
5: Sí.
6: Igual 3 metres de palo, saps?
5: Sí.
6: I vale, que sí que flota no està perquè la gent no flota. I de cop salta ella. Està sentada, que té un algo al palito, que ella ho tapa, no sé què, i té papolla als peus, però no els... No vull saber-ho.
5: Jo sí.
6: I me fas a Austràlia, que també l'aixequen del piano, no sé què. Me fa, ara li estan ficant el cinturó perquè si cau que no es faci mal. No vull saber.
5: Jo sí.
6: No.
5: Però tu, jo he de respectar que tu no vulguis, però tu has de respectar que jo sí vulgui.
6: Jo ho respecto. Tu no me respectes a mi. Jo no te dic que tu no ho mires. Jo t'he dit que tu no m'ho passes. I tu què fas?
5: I passo.
6: Au. Jo no vull voler. L'any passat igual. Nemo que portava una plataforma
5: giratòria. Sí.
6: Que pegava voltes, no sé què. I ara cap aquí, i ara cap allà.
5: Pensàvem que era automàtica.
6: I ella no feia més que enviar-me vídeos de gent vestida de negre pegant-li voltes a la plataforma.
5: Sí, era tot en manual.
6: Perde la màgia.
5: Bé, home, això també és perquè valoris tot el que se fa al Festival d'Eurovisió perquè tot funcioni. Hi ha molta gent implicada.
6: Perd la màgia.
5: Bueno, però...
6: Continua perdent la màgia.
5: Però I el guanya
6: que fas
5: feina.
6: Tu també, que a la final me fa... Jo l'actuació de França ja l'he vist. Per què?
5: Perquè la vaig voler veure. Perquè la vaig voler veure el passi del jurat.
6: Clarament. I després, també, a les votacions, quan això que fan el recap de totes les cançons,
5: sí,
6: me fa,
5: sí,
6: estos vídeos no són los de lo que acabes de veure, això és d'abans del final.
5: Tot això ho valoraràs quan jo no hi sigui. Em diràs, la meva mare em deia aquestes coses i ara no hi ha ningú que m'ho digui. Això ho valoraràs. Això t'anirà en contra.
6: Si màgia,
5: anem a escoltar uns que...
6: I me talla.
5: Que van, home, clar, perquè hem d'avançar. Si no, no avancem. Són i 43.
6: I
5: tan sols hem escoltat 7 cançons i una a mitges. Moldàvia, que a tu també t'agradava molt. Moldàvia, amb aquest Viva Moldova, van aconseguir una 8a posició amb un total de 226 punts. I eren els Satoshi. I la cançó es diu...
6: Viva Moldova.
5: Viva Moldova.

0: Això va ser un festival damunt de l'escenari.
1: I a sobre va obrir la primera semifinal.
0: Sí.
1: O sea, va començar por lo alto, mm-hmm. que també vull fer el comentari de que la primera semifinal va ser espectacular i la segona una mica...
0: Sí,
1: una mica de dormir. Que sí. vaig badallar unes quantes vegades.
0: Exacte. Sí, sí, vam fer esforços per arribar a la votació.
1: Que nosaltres a les pauses publicitàries, com nosaltres ho veiem des de YouTube, no hi havia.
0: No teníem.
1: Llavors ho allargaven i ho allargaven, quan ja estaven el recuento de votos, ho allargaven, igual mitja hora per recontar els vots. I nosaltres, Nesvarovski i l'altre Ostrowski, us podríeu...
0: Accelera.
1: Tenim son.
0: A la novena posició va quedar Ucraïna. Bueno, no és una és una cançó maca, canta bé, però...
1: La piquem de fondo perquè vull parlar.
0: Correcte.
1: Esa cançó, a ver, és mona, canta super... Té molt bona veu, està bona. El que passa és que el vestuari m'agrada, però com a que no, però com a que sí. És un amor-odio que li tinc. Va tota de blanc i uns pantalons i una...
0: Una sabata de cada color, blanc i negre.
1: Va tota de blanc i porta una sabata negra. Les puntes dels dits en guants de color negre. Porta l'eyeliner fet per baix.
0: Un ull.
1: Un ullau. I té a una... Té un pantaló en flecos. Pues sí. Los flecos d'una cama són negres. No sé.
0: No vam entendre molt bé.
1: Sí, fa com una... Com uns canvis de veu raros.
0: Sí.
1: I després una cosa que em va sorprendre va ser que a la semifinal li va sortir un gallo. Mm-hmm. A la part més important de la cançó.
0: Sí.
1: Però que li perdonarem perquè canta molt bé. I perquè igual ja portava 30 segons cantant. Mm-hmm. Sense respirar.
0: Sí.
1: Llavors va treure un gallo. Li va sortir. I al recap li van ficar la part del gallo.
0: Mm-hmm.
1: I a totes les cançons sempre li fiquen la mateixa part.
0: Sí.
1: Llavors jo dic, a la final lo mateix.
0: Que aquesta vegada ho ha fet bé.
1: A la final va fer bé, no li va sortir cap gallo. Totes les cançons tenien la mateixa, el mateix trosset. I a ella li van canviar.
0: Sí, correcte.
1: I van ficar aquest tros que està sonant ara.
0: Sí, sí, aquesta. Sí. Ho van ficar així. Però després d'Ucraïna, que s'ha fet amb la posició número 9, una molt bona posició, arriba la número 10. Què passa, la número 10?
1: Que s'ha guanyat mi corazón.
0: Ai, que mono que és. És que és simpàtic.
1: S'ha
0: canta amb ganes i ho fa bé en Garbó, com dius tu.
1: Ho
0: fa molt bé. Estem parlant de Grècia.
1: Aquiles en la seva cançó Ferto.
0: 220 punts. Vamos, Aquiles. Pretty in apexo.

0: posada en escena molt divertida, molt simpàtica. No sabem on apareixia, ara dalt, ara baix, ara tenia gent al voltant, després no, un patinet, un... Sí. Uf, quina
1: un
0: locura.
1: I ara corre, i ara canta, i ara munta, i ara baixa, i ara és stripper, i se fica a pegar voltes a un palo, sí. I ara surt una estàtua.
0: Whatever.
1: Fantàstic. Ara surt una estàtua.
0: Sí.
1: Ara surt
0: una mama una fent mama. Calceta.
1: Sí, és que... És genial. Fabulós, tot és increïble.
0: La veritat és que sí. Una representació que també va ser perfecta i que per a mi no està tan ben posicionada, ha quedat a la meitat de la taula, ha quedat en la posició número 11, és França.
1: Que només va rebre 16 punts del públic.
0: Sí, 158 s'ha quedat, és que és una locura.

0: Doncs això ha quedat en la posició número 11, una posada en escena fantàstica.
1: Impecable, i ella també impecable.
0: Impecable, exacte, la paraula és impecable, tant en veu com en posada en escena, com en actitud. Fantàstica.
1: I és tan dolceta, ella.
0: Sí, és molt mona.
1: Aquí tu la veus i té una veu potent.
0: Sí.
1: Però després la parlaven...
2: Sí, no sé sí. Què.
1: És tan dolceta.
0: Sí.
1: És molt mona.
0: Hi ha altres països que ens han sorprès, però sobretot el que no es mereix la posició on està, el que... No entenem què ha passat amb aquesta actuació. No entenem per què al públic no li ha agradat. No entenem absolutament res. I és... aquesta

0: Si la gent hagués de fer una predicció de en quina posició queda, ha quedat finalment realment Suècia.
1: Molt bé.
0: Molt bé. Sweden, Suècia. Potser dirien pues, la, bueno, la 8 ja no, perquè hem dit, no, però la 12, la 13. No.
1: La 20.
0: La número 20, una actuació superbona, un moviment d'escenari tot vermell, la veritat, molt impressionant. I ha quedat en la posició número 20. Què ha passat
1: la
0: 20 aquí?
1: En 51 punts.
0: 51 punts! I penseu que estàvem parlant de Grècia, que ha tingut 150, o d'altres països com Ucraïna, que n'ha tingut
1: 221. Vull dir, me pareix... No ho entenc, de veritat. I ella, que ha jugat en plan, en que canta prou bé, perquè canta i quan canta, canta molt agut.
0: Sí.
1: Canta molt bé, la posada en escena és espectacular. És super tecno, les llums, juga amb les llums, o sigui, fa un ball amb les llums.
0: Sí.
1: Vull dir, interacció en l'escenari també, no només jo i l'escenari fondo. Vull dir, no entenc gens la posició que ha tingut Suècia, la veritat.
0: I entens la posició que ha obtingut aquesta?

0: Grand de Lituania, que ha quedat en la posició número 22 de 25.
1: Jo no sí. entenc, Europa no entès la cançó. I no digues que me dones la raó, perquè tu tampoc l'has entès.
0: No, jo, a mi ja saps que Lituània era... Home, ara li he agafat l'estribillo potser una mica més de carinyo, però no, no és una cançó que jo entengui, ni una posada en escena que entengui, d'aquest robot que... Potser és que... perquè no entenc l'idioma, evidentment, segurament.
1: No, jo tampoc, eh. Això sí que ho entens.
0: Home, clar, només faltaria.
1: I l'anglès no ho entén?
0: Sí, però no, no entenc la posada en escena, aquest moviment, aquest, aquesta transformació en una bola de discoteca platejada. No l'entenc, no l'entenc.
1: No sé, jo sincerament, és que les cançons rares a mi m'agraden a tu.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. T'agradava Sèrbia?
1: Sèrbia, que ha quedat en la posició número 17, disculpa.
0: Ahà.
1: És super heavy metal i
0: molt massa, per a mi excessivament.
1: Però és que a mi m'agrada i l'any passat també va ser quin país era també.
0: No sé, quin era. No sé, però aquest que eren... la de Bodo, la de
1: sí, ja, tu saps quina vull dir.
0: Sí, ja sé.
1: Els enfermos del cap.
0: Sí. Ah, sí,
1: los que... malalts. No
0: el que va
1: sí, sí, ja està, ja està.
0: Sí, el que va donar els punts aquest any pel seu país.
1: Però no
0: sí,
1: sé quin país.
0: Dinamarca,
1: més
0: no. No?
1: Després ho mirem.
0: Després ho mirem.
1: Això. Que a mi aquestes cançons m'agraden. I Noruega, fa dos anys, Ulveham, que tampoc te va agradar gens, i van quedar últims. No us entenc, de veritat.
0: Però fixa't que, si jo no l'entenc i no m'agrada, mira en quina posició queda. Hauries de fixar-te una mica més amb el meu criteri.
1: No m'importa, jo tinc el meu propi criteri. Jo vull que, i a mi m'agrada el que a mi m'agrada.
0: Sí, no, però una cosa és que t'agradi, l'altra cosa és que a Eurovisió has de saber separar una mica. Has de disassociar el que és el que a tu t'agrada del que li agradarà a la resta de gent. Llavors, a mi m'agrada aquesta, sí. Una cosa és el que jo vull que quedi i l'altra cosa és com quedarà.
1: Claro,
0: i
1: jo
0: sent
1: ja
0: realistes, ja ho sabíem, que això no quedaria bé.
1: Però jo ja ho faig, això. Jo
0: encara
1: ja faig,
0: gràcies que ha passat a la final.
1: Jo ja faig aquesta separació.
0: Pues jo, no la vas fer massa bé.
1: Tu et penses que jo pensava que Grècia guanyaria?
0: No, no, no, evidentment,
1: evidentment
0: no.
1: Que no, però jo sé que Grècia anava quedant una miqueta bé, que al públic l'anava agradar.
0: I uns altres que també es van donar una... va ser els austríacs. Els hostes no van... penúltims. Amb dos punts, 10, 15, és igual. Una birrieta de punts. 6 punts, no res. Però nosaltres hem de marxar, Gavi.
1: En esta cançó de fons, no? Ens despedim.
0: Home, no, la veritat és que no. Ens hem de despedir amb la cançó que ha guanyat el Festival d'Eurovisió i la farem així de fondo. Ens queda un minut de programa d'aquesta edició del 2026. I jo te pregunto, ens veiem a camí Eurovisió... Sofia, per exemple, 2027?
1: Ens veiem.
0: Perfecte! Doncs ja sabeu que per a nosaltres ha estat un plaer. Per a mi, Gavi, com sempre, compartir aquestes estones amb tu aquests diumenges és una cosa que tu i jo ens emportarem de per tota la vida i que jo crec que per a tu també queda un bon record això a la teva memòria.
1: Pues sí, la veritat que jo Eurovisió a mi m'encanta i a mi Eurovisió ja ho saps que me recordarà sempre a tu.
0: Uh-huh.
1: I... pues que dir-te, que jo sempre...
0: És una pregunta que sempre es fa, no? A què recorda Eurovisió, que també es va fer a les finals i en aquests trossos entre publicitat i publicitat? A què et recorda Eurovisió? Doncs la majoria de gent diu records en família, jo ho veia amb la iaia, jo ho veia amb la mare, a casa fèiem festa, un sopar especial... Nosaltres també fem cada any una mica de totes aquestes coses i, a més, doncs ja ho alimentem des de mesos abans de que comenci el festival. Gavi, l'ho dit, un plaer compartir amb tu aquests diumenges.
1: Un plaer.
0: Enyorarem a la nostra audiència, esperem que ells també ens enyorin, ens trobin a faltar a nosaltres.
1: Esperem.
0: Esperem. Però ja et deslliuro tots els diumenges. Els diumenges al matí ja ets
1: ja
0: una dona...
1: Dormir.
0: Ja pots dormir, ja pots sortir de nit i ja pots fer tot el que tu vulguis. Nosaltres, com sempre, us ho donem les gràcies també a Hyundai i a Montesó. Gràcies per tornar a confiar en nosaltres un any més. Ens veiem l'any que ve. Adeu-siau.
2: I fins aquí, Camí a Eurovisió Viena 2026. T'esperem la setmana vinent per assabentar-te de totes les notícies del món eurovisiu amb Imma i Gavi. Camí a Eurovisió Viena 2026. Amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Abelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
3: Únic s'escriu amb H o sense H? Únic sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Iaio, tu encara condueixes?
5: I tant, fa més de 30 anys que em vaig treure el carnet de conduir amb autoescoles Montessó.
4: Aquí no va ser on el papa va fer el curs per conduir camions.
5: Sí, molt bé, un dels cursos cap. I ara, amb l'intensiu, el teu germà es traurà el del cotxe.
4: El tiet Jordi recuperarà els punts i jo em trauré el de moto.
5: Ai, encara et queda una miqueta per això.
6: Autoescoles Montessó, que estiguis segur i ben format, és la nostra prioritat. Autoescoles Montessó, a Tortosa i Amposta.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatja als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
4: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calaim, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-840-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calaim, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
6: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Imagina Ràdio.
1: Nada volverá a ser como...
2: L'escolto.
3: M'encanta.
2: Tota l'estona.
0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
7: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM. Ofertes històriques a Mi Electromoderogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromoderogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
1: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
3: Ei, Jordi, sortim a sopar?
4: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
3: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
4: Quin bon consell! On dius que sopem?
3: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.

0: Imagina Radio. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Els olis del Baix Ebre Montsià són olis Verges Extra, obtinguts a partir de tres variants, Morruda, Sevillenca i Farga. Uns olis que han situat la nostra gastronomia entre les més prestigioses del món. Oli denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix en les zones rurals.
3: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Tots els gols. Espai patrocinat per la Federació Catalana de Futbol.
1: Aquí i ara comencem les 4 hores esportives més destacades de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio presenta el programa esportiu per excel·lència al nostre territori. Tots els gols amb Jesús Ferrando.

0: vegades, Tomàs, los gestos expliquen més que les paraules. Jo no diré res més.
1: Bona tarda, Richi. Bona tarda, Pedro. Així és. El que passa que estem al món de la ràdio i la ràdio és molt suggestiva. La ràdio, en paraules, podem fer... arribar a pensaments a la gent...
0: Fa volar la imaginació.
1: Que bueno, de coses que en realitat no passen, però que són tan susceptibles d'entendre-ho així, que bueno, això és la màgia de la ràdio. Molt bona tarda, amics, companys, Pedro, en Richi, molt bona tarda als radioients que estan una setmana més escoltant aquest programa... Esperant l'esdeveniment futbolístic d'aquesta jornada darrera...
0: Avui podríem titular la jornada, perquè avui és la jornada.
1: Sí.
0: És lo definitiu, se decidís tot.
1: Sí, la jornada en què quedaran vistes per sentència tota la temporada d'alguns equips que han estat lluitant per arribar en aquest moment i tenir la possibilitat, com ara la Sénia, de proclamar-se campió de Lliga i de tenir, doncs, la satisfacció de poder celebrar aquest títol de campió de la segona catalana. Passaran moltes coses esta tarda.
0: Que després de 30 jornades jugar-te les coses a una hora i mitja, pues, bueno, també, déu-n'hi-do.
1: Però esta és la...
0: Sí, esta és la salsa.
1: La màgia del esta futbol, sí senyor. Sí. Pedro, ja tornes a estar aquí després de la setmana passada que mos seguies des de...
2: Des de la distància, molt bona tarda.
1: Des de Girona, no? Estaves a Girona
2: sí, la setmana passada. Sí, estava a Girona per qüestions de treball i vaig haver de fer... de, bueno, d'estar amb altres a distància. I avui pues, estic aquí una setmana més en la jornada d'avui, que com bé heu dit, se decideix tot, estan totes les jornades unificades i tenim molts de partits a l'hora. La majoria a les 5 de la tarda. Una tercera catalana que la veritat és que, bueno, la jornada d'avui serà molt bonica perquè se decidirà qui surt campió, se decidirà qui ocupa la segona plaça que donarà lloc a disputar la promoció i se decidirà los jocs que resten de bueno, dels equips que malauradament hauran de disputar l'any que ve a quarta catalana.
1: Un lloc, perquè els altres dos ja estan ja pràcticament decidits i ja és definitiu qui baixarà. Hi ha dos equips que es jugaran esta tarda d'avui el seu no sé entre, si no recordo malament, el Masdenverge
2: i el Pinell,
1: que està a l'avantpenúltima posició. El Godall, no el Pinell, sinó el Godall. Pinell i l'Ametlla de Mar ja estan pràcticament definitiu descartats i seran el Godall i el Masdenverge qui es jugaran aquesta tarda el seu, no sé, la pròxima temporada a la tercera catalana. El nostre company arriba, qui ho ha dit que no?
0: Té coses a dir.
3: Masdenverge i Pinell.
1: La Pinell també entra dins de la...
3: Sí. També entra a l'equació.
1: Què
3: faríeu sense mi?
1: Però té 26 punts i el Masdenverge 30.
3: Quedar tercer per baix, pot quedar el Pinell, si guanya a Roquetes, i perd el Godall, a l'Ametlla. I llavors tindria que esperar a que el segon que passa... classificat ascendís per a la promoció d'ascens, tindria que esperar un mes.
1: Això és una equació des que la X despeja la Y.
3: L'any passat va passar,
1: Sí, és veritat.
3: Que el Ginestà se va salvar perquè el Jesús Catalònia va muntar a la promoció.
1: Va ascendir, és veritat. Ai, Jesús, bona tarda.
3: Què faríeu sense mi?
1: N'en tindríem un altre.
3: Sí. Però no tan bo.
1: Segurament que no. Tots són prescindibles, Vull dir, hasta jo.
3: I el que comentau de la Sénia s'ho juga tot a una carta.
1: Sí.
3: Si guanya esta tarda el municipal del Camp Nou de la Cava, que es disputa el partit sobre la nova gespa artificial del terreny de joc del Tebre, i s'estrena aquesta tarda. Se fa la inauguració oficial aquesta tarda amb el duel davant la Sénia. La Sénia depèn d'ell. Depèn d'ell si és capaç de guanyar, tornarà a la primera catalana. Si no és capaç de guanyar, a Llamont s'obre un ventall amb els altres tres equips, amb el Vilaseca, amb el Cambrils Unió i amb la Canonja. I per baix s'ho juguen l'escola de futbol Sant Pere i Sant Pau i el Roda de Barà.
1: I el Roda de Barà. Se queda a Tarragona la cosa després de que l'Ulldecona la setmana passada
3: va certificar la seva permanència.
1: Quina alegria. Quina alegria van tenir els falduts la setmana passada.
3: I ho comentarem amb Paco Gallarissa durant aquesta tarda de diumenge, que va dir si no ens falla, va dir que es desplaçaria al municipal de Cambrils i intentarem contactar amb ell per veure com ha passat aquesta setmana, una setmana pletòrica del conjunt faldut que va certificar la seva permanència davant el Sant Pere i Sant Pau la setmana passada, una connexió que vam viure molt emotiva amb Paco Callarissa i que me comentava esta setmana que on podia trobar el podcast.
1: Penjat a la web, no?
3: Sí, sí,
1: imagina,
3: sí.
1: radio.cat, allí tots els programes.
3: I allí el va trobar son nen.
1: Molt bé. Per cert, que mos va dir que anava pel dinar, eh?
3: Sí,
1: anava
3: sí,
1: pel dinar, sí, sí. No anava encara pel partit del tot, sinó que pel ranxo que menjaria la població marinera de Cambrils.
3: Doncs pues farem un programa de bona cuina.
1: Bo, bo. Jo us donaré un parell de receptes.
3: Bona tarda a tots els oients, a tots vosaltres, a tot l'equipàs que fem possible aquest carrusel esportiu durant 4 hores en rigorós directe i que anem a iniciar en la primera ronda d'aquest programa, la primera ronda que arriba de la mà, com sempre, dels nostres amics i sponsors Abelló Autotec.
4: Únic s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Abelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Pues bueno, comencem per la primera catalana, grup tercer.
1: Tu has vist que ell ha enviat l'arxiu de les trucades, o no?
0: Qui tinc aquí? Jo estic mirant jornada 20, no, jornada 30.
1: Sí, jornada 30. 30, la darrera jornada de l'any.
0: No sé què ha passat aquí amb este corrector de l'Excel, però se m'ha ficat tot en 20. Què m'has dit, Jesús? Que no me n'he enterat.
1: Ni va a figures, tampoc.
0: Ni te figuro, ja no t'estimo.
1: Si has vist l'arxiu de la ronda de trucades.
0: No, però ara ho miraré.
1: Ah.
0: No, no l'he vist.
1: Com era habitual, no?
0: Lo nostre amor para sempre, incondicional.
1: Sí, sí. Hasta l'últim dia.
0: Hasta l'últim dia.
1: Anem a fer la primera ronda de resultats. Una primera ronda que arranca, com sempre, a la primera catalana, on es va disputar la darrera jornada de l'any. I tenim tota la jornada ja completada. Amb els següents marcadors. Cubelles, 3, Sitges, 5.
0: Fundació Atlètic Vilafranca, 3, Sant Boi, 4.
1: Camp Juliu, 3, Barcelonista Terrenca, 2.
0: Tortosa Ebre, 0, Joventut 25 de Setembre, 2.
1: Tàrrega, 2, Ascó, 0.
0: Sant Cugat, 1, Rapitenca, 2.
1: Natació Terrassa, 2, El Catllà, 2.
0: I aquest migdia, Martorell, 1, Viladecans, 1.
1: Després comentarem els equips que promocionen i que han descendit d'aquesta categoria.
0: Si vols, ho pots mirar aquí.
1: No, bueno, el Martorell va quedar ja campió, ja va quedar fa dos jornades campió matemàticament d'aquesta categoria i munta directament a la Lliga Elite. El Viladecans farà la promoció d'ascens amb 57 punts i el Tàrrega, malauradament, no li va servir de res la victòria davant l'Ascó en el darrer partit al Joan Capdevila, perquè va ocupar la quarta posició que li dona lloc al descens de categoria. Tenia que esperar que el Sant Boià no guanyés o que el Joventut de 25 de Setembre tampoc ho fes, i els dos van guanyar fora de casa. Un va imposar-se al camp de la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca per 3-4, el conjunt del Sant Boià, i el conjunt del Joventut 25 de Setembre s'imposava ahir al municipal Josep Otero davant el Tortosa Ebre per 0-2. Dos victòries que els donaven la permanència matemàtica en esta categoria i que feia que el conjunt lleidatà baixa cap a la segona catalana. Una segona catalana que anem a fer el repàs dels dos marcadors que ens ha deixat aquesta jornada al grup 6è, en la darrera jornada de la temporada, com en la resta de categories. El Montblanc s'imposava per 2-0 davant el Jesús Catalònia.
0: Déu-n'hi-do el Montblanc. Des de que està descendit,
1: sí.
0: El que ha fet.
2: I en aquests darrers partits podria ser líder, eh?
0: Sí, déu-n'hi-do. I també es va jugar ahir el Torreforta.
1: I per part contrària, una dinàmica del Jesús Catalònia que ha tancat la temporada amb 20 jornades consecutives sense guanyar. Allí és nada, eh?
0: Sí, pues, això et dona una idea de lo bé que anava abans d'aquestes 20 jornades.
1: Sí. No, abans d'aquestes 20 jornades estava situat en places de promoció de cens. I, vamos, quan va tocar cap a baix, no tenia aturador. No tenia aturador. I el conjunt del Jesús Catalònia, que descendia de categoria i retornava a la tercera catalana juntament amb el Club Deportiu La Cava. Aquesta tarda, déu-n'hi-do el partit que disputen sí, davant el líder, davant la Sénia. Mm. La Sénia que necessita la victòria. Ho comentarem tot seguit, les possibilitats del conjunt del Montsià.
0: I ahir es va jugar també el Torreforta 3, Aldeana 0.
1: Una Aldeana que ja ho tenia tot fet, tenia assegurada la seva permanència i ahir va caure al municipal de Torreforta. Aquesta tarda, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, 6 partits que tindrem en rigorós directe.
0: A les 5.
1: Sí, sí, a les 5 tots ells, en horari unificat. El Cambrils Unió, Ulldecona. Un Ulldecona que no se juga res, simplement allargar la ratxa que acumula en aquestes 6 darreres jornades de Lliga, on ha sumat 16 de 18 punts. 16 de 18 punts que li han servit per assegurar-se la permanència a la categoria.
0: Però el Cambrils Unió sí que s'hi juga coses.
1: Sí, sí, el Cambrils Unió s'hi juga coses, sempre en quan la Sénia no guanya. Si la Sénia guanya, no n'hi ha res a pelar. Mm.
0: També a les 5, Camarles Roda de Barà.
1: El Camarles no s'hi juga res i el Roda de Barà s'hi juga molt. S'hi juga molt perquè és ara mateix l'equip que està situat en aquesta quarta plaça de descens directe cap a la tercera catalana i s'ho juga amb el Sant Pere i Sant Pau.
0: Digues. Ah, vaig jo.
1: Bueno, si vols, si vols, i si no ho dic jo.
0: També juga a les 5 el Vilaseca, poble de Mafumet B.
1: Un Vilaseca que necessita la derrota de la Sénia o l'empat de la Sénia per a situar-se com a líder i ascendir de categoria a primera catalana si és capaç de derrotar a la Pobla de Mafumet B. L'acaba la Sénia. Mm. L'acaba que no s'hi juga res davant un la Sénia que s'ho juga tot.
0: Sí, però que no es confia en la Sénia perquè mira el Montblanc.
1: Sí, sí.
0: Quan te lliures de la pressió...
1: I una acaba que ve de golejar al Jesús Catalonia per 2-6.
0: Vull dir que no refia.
1: Remolins Vitem, Canonja. La Canonja que s'ho juga tot i ha d'esperar una carambola. Una carambola de... que el Vilaseca i el Cambrils Unió empaten, la Sénia perge i llavors la Canonja se situaria com a primer classificat i aconseguiria aquest ascens de categoria. I tancarem aquests 6 partits que comentarem amb rigorós directe amb el Sant Pere i Sant Pau en posta, una en posta que no s'hi juga res davant el Sant Pere i Sant Pau, que amb un simple empat s'asseguraria la permanència a la categoria. Anem cap a la tercera catalana. A seguir comentant coses. A seguir comentant cosetes.
0: Ui, veig que et cau la baba, Jesús.
1: Sí. Me cau la baba, la que em caurà. La que em caurà d'aquí un rato. Quan començaran tots aquests partits. Òptic. És de tarda, pot ser apoteòsica. Un partit es va disputar ahir dissabte per la tarda, dos conjunts que no s'hi jugaven res en aquesta jornada i que van disputar el dual al municipal de Ginestar, on el Ginestar s'imposava per la mínima amb un gol de penal davant el Móra la Nova. Ginestar 1, Móra la Nova 0.
0: I avui diumenge, 5 partits a les 5.
1: Los que se juguen algo.
0: Començarem per l'Amposta B Ampolla.
1: L'Ampolla, cas de victòria, s'asseguraria directament l'ascens cap a la segona catalana després de 2 temporades. Dos temporades ha estat el conjunt ampollero en aquesta tercera catalana i es juga aquesta tarda la possibilitat de retornar cap a la categoria immediatament superior.
0: I també a les 5, Roquetenc, Pinell de Brai.
1: Un Pinell que ha d'esperar una autèntica carambola. Una autèntica carambola. Ha d'esperar que el Godall no guanya... No, perdó, el Godall pergue al municipal de l'Ametlla de Mar i ells guanyen al municipal de l'Observatori de Roquetes, on es juga el primer partit oficial aquesta tarda de diumenge.
0: I també que el Mas d'en Verge pergue o no?
1: No, no li fa el Mas d'en Verge no el pot agafar.
0: Vale.
1: Només se juga la possibilitat de quedar tercer i esperar que el segon acabi ascendint.
0: Sí. Jesús i Maria, Mas d'en Verge, també.
1: Però se situaria fora de les places de descens directe després de moltes i moltes i moltes jornades.
0: Al moment adequat, també.
1: Sí, sí. Això és viable perquè dimecres es va recuperar el duel que va quedar ajornat per la pluja diumenge passat. Recordem que disputaven el partit davant el filial de l'Amposta i va quedar suspès el partit al minut 27 de la primera meitat amb l'1-1 al marcador. Dimecres es recuperava aquest partit i es va acabar imposant el conjunt de la Terra Alta per 5-1 davant l'Amposta B, un resultat que el deixa en vida per optar en aquesta darrera jornada a sortir d'aquestes places de descens directe.
0: Com comentàvem també a les 5, Jesús i Maria, Mas d'en Verge.
1: El Jesús i Maria s'ho juga tot i podria acabar quedant com a primer classificat si l'Ampolla pergués a Amposta i el Santa Bàrbara i el Flix empaten. Llavors se produiria un

0: fan el mateix resultat que el conjunt riberenc, queda segon el conjunt del Baix Ebre, el conjunt roig i blanc, el conjunt que entrena Pau Alegria. I el Mas d'en Verge també s'ho juga tot. Si és capaç de guanyar, se'n sortirà de totes les ocasions per optar a, en aquesta tercera plaça que dona lloc al descens, i que tindrà que esperar un mes més. Un mes més per a saber si finalment pot continuar en aquesta categoria o el conjunt ebrenc que sortirà d'aquesta jornada, el conjunt que ocuparà la segona plaça d'aquesta categoria, si és capaç de guanyar les dues eliminatòries, salvaria el conjunt Mas d'en Vergenc, sempre en quan el conjunt Mas d'en Vergenc quede en esta tercera posició per baix.
1: O sigui, esperant notícies amb el daiquiri a la mà, no?
0: Sí, bueno, o lo mono de treball.
2: I avui el gintònic.
0: Lo mono de treball, perquè tindran que ficar-se el mono tant el Josep Maria com el Mas d'Emerge per aconseguir les seues lluites particulars que estan en joc aquesta tarda de diumenge a partir de les 5.
1: També a partir de les 5, a Milla de Mar Godall.
0: Un Godall que ha d'esperar que el Mas d'en Verge punxe al camp del Josep Maria i ells facin els deures i s'imposen al conjunt de la Milla de Mar, que ja és sabut per part de tothom, i si no ho és, ho diguem ara mateix, que la Milla de Mar va descendir ja fa tres jornades. Per tant, és equip de quarta catalana. Avui, si és capaç d'empatar o guanyar, el Godall lo fotrà en un embolic que rai. Santa Bàrbara Flix, déu-n'hi-do quin partit.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do-ret. El Flix arriba com a quart classificat, no té opció d'agarrar el primer per diferència de punts, però sí que té opció de disputar la promoció, de disputar la promoció si el Mas d'en Verge li fa un favor. Si el Mas d'en Verge guanya el Josep Maria, el conjunt riberenc, si és capaç d'imposar-se al Santa Bàrbara Municipal de la Plana, acabaria disputant aquesta promoció d'ascens. I el Santa Bàrbara depèn també d'ell mateix per assegurar la segona posició, que ara mateix inicia la jornada en aquesta segona posició, i té opcions de superar a l'Ampolla a la primera plaça i aconseguir l'ascens de forma directa.
1: I ara els dos partits d'esta tercera catalana, que podem dir, no?, que són intrascendents, per això estan en horaris diferents, a les 5 i mitja Olímpic Mora d'Ebre, Gandesa.
0: I a partir de les 7, el municipal Pla de Barra es disputarà, després del partit que disputa el primer equip, es disputarà el duel entre el filial i el Perelló. I a quarta catalana també es resolen les coses aquesta tarda de diumenge. Richie.
1: Sí, bueno, en el primer grup d'esta fase d'ascens a tercera catalana, bueno, ja es va jugar un partit ahir, el Xerta 5, la Senia B3.
0: Un partit intrascendent perquè els dos conjunts no tenien opció de disputar la final d'ascens, i on sí que n'hi haurà molt en joc és a Horta de Sant Joan, al municipal Salvador, Miralles.
1: Aquí se juga tot.
0: On aquesta tarda es juguen el primer i el segon lloc d'aquest primer grup de la fase d'ascens cap a la tercera catalana. Un Horta, un conjunt de Sergi Manero, que arriba en aquesta darrera jornada del campionat de la segona fase havent superat a tots els rivals. A la primera fase no va

0: fer-ho no va superar a tres rivals que simplement van poder empatar. I a la Fatadella, el Gandesa B i el Corbera d'Ebre, els tres conjunts que han aconseguit sumar punts davant l'Horta de Sant Joan aquesta temporada. I en aquesta segona fase ho ha guanyat tot. Els cinc compromisos. Campredó s'imposava per 1-2, amb un gol a darrera hora polèmic, perquè recordem que es va produir en un fora de joc bastant clar. I un gol que li va valdre per donar-li la volta al marcador. S'imposava el conjunt d'Òscar Romense per 1-0 i l'Horta de Sant Joan va ser capaç de donar-li la volta, de capgirar el duel i imposar-se per 1-2.
1: O sigui que el Campredó, per a ser primer, ha de guanyar per més d'un gol.
0: Ahà, correcte. I ha de fer el que no ha fet ningú, guanyar el municipal d'Horta de Sant Joan, el municipal Salvador Miralles, on el conjunt hortenc ho ha sumat tot, a excepció de l'empat que va extreure en la darrera jornada de la primera fase davant el Corbera d'Ebre. Recordem que va ser un duel apassionant que va iniciar-se amb el gol que avançava els de Manero al marcador. Després li donava, capgirava el partit el Corbera d'Ebre amb l'1-2 i a darrera hora va poder establir l'empat que mantenia la imbatibilitat del conjunt hortenc aquesta temporada.
1: I ara anem al grup segon d'esta fase d'ascens a tercera catalana.
0: On també s'ho juguen tot.
1: Sí, i en este cas, los dos partits avui...
0: A excepció del Jesús Catalonia B, los altres tres tenen coses en joc.
1: I te donaré una notícia després, quan arribéssim al partit, al segon partit.
0: Va.
1: Que me'n vaig enterar l'altre dia.
0: Sí.
1: A partir de...
0: Vols que te la digui jo, la notícia, o no?
1: Jo crec que et sorprendré.
0: Va. Que estan els de la frontal.
1: No.
0: Ah. Pues estan els de la frontal.
1: I a l'Aldeana B
0: de TV3
1: juga un conegut nostre.
0: Juga un conegut nostre?
1: Lo fill d'un conegut nostre. Company de treball, com si diguéssim. Néstor.
0: Ah, ostres.
1: Sí, sí, sí. Me'n vaig enterar l'altre dia.
0: Ah, molt bé, molt bé. Esta era la notícia?
1: Esta era la notícia.
0: Ah.
1: Bueno, més a nivell intern, però bueno. Però és una curiositat, no?
0: Anem a comentar.
1: A les 5, Jesús Catalonia B, Corbera d'Ebre. Com tu dies, el Corbera d'Ebre se juga coses.
0: El Corbera d'Ebre amb un sol punt, amb un empat, davant el conjunt de la Santa Creu, s'asseguraria la primera plaça d'aquest grup i la tornada de la promoció al municipal de Corbera d'Ebre. Recordem que juguen dos finals. El primer classificat del grup 1 davant el segon classificat del grup 2 i el primer classificat del grup 2 davant el segon classificat del grup 1.
1: Vaja, Gavi, Matías.
0: Bueno, jo espero que hagi quedat clar.
1: Sí, sí, ha quedat clar.
0: Si no queda clar...
2: Pots ser un croquis?
0: Si no queda clar, que mos ho diguin els oients. Però... se disputarà esta final a doble partit, primer al camp del segon classificat i després la tornada de la final al camp del primer classificat d'aquests dos grups de la fase d'ascens. I els dos que guanyen aquesta eliminatòria ascendiran directament cap a la tercera catalana.
1: I l'altre partit, a les 5 d'este grup segon, és la Fatarella al de Anna B.
0: La Fatarella que guanyant ha d'esperar que el Corbera pergui al camp del Catalonia per a optar a ser primer classificat. Si no, seria segon classificat. I cas d'avui cedir davant conjunt Aldea, el conjunt de la Unió, el conjunt de Jordi Llobet, disputaria aquesta promoció d'ascens, aquesta final de la promoció d'ascens cap a la tercera catalana. Iau. I això és tot.
1: Hasta ahí puedo
2: ver. Sí, ja, ja està, ja ho...
0: Això és tot.
2: Molt bé.
0: No? No t'ha semblat bé?
2: No, no, m'ha semblat una... M'esperava alguna cosa més? Oh. No, no és broma,
1: si,
2: és broma.
1: Si s'ha esplayat.
2: I tant.
0: Un munt.
2: Cabe si ve 25 minuts explicant la situació, que ha quedat claríssim. Jo penso que no fa falta el croquis, eh?
0: Espero que hagi quedat claríssim, sí, si no, sí, sí, que els oients se manifesten. I tanquem aquesta primera ronda amb els nostres sponsors i amics de Belleu Totec.
3: Únic s'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
5: Velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: I anem a fer la juguesca ràpida d'aquesta tarda de diumenge. On déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, per acabar la temporada, déu-n'hi-do, eh?
1: 14 partits tenim des de...
0: No.
1: 14 partits a les 5 de la tarda. A les 5 de la tarda. No m'ha deixat acabar, eh? 14 partits tenim a partir de les 5 de la tarda des de la segona catalana a la quarta catalana en aquesta primera hora que serà tot un rush de futbol, serà tot un seguit de partits en els quals hi ha molt a dir. A veure, va, comencem.
0: 16 partits en total a les 5. I 31 en total. 31.
1: Però són de les categories que m'has esmentat ara?
2: De sí, futbol sala.
0: De futbol base, de futbol sala.
1: Jo estava dient des de la segona catalana a la quarta catalana.
0: Ja.
1: Vale, va. Vinga, va. Pedro, va, has començat tu,
0: 31 partits tenim, saps?
3: No, que sempre començo jo, que comença Jesús.
1: Va, que comença Jesús avui. Vinga, va.
0: 198.
1: Ah. 198, va. Ostres. Si digues algo.
2: Ostres, tu. 100.
1: 100. Vale. Jo dic 115.
3: I jo 132.
1: Molt bé, 132 per a Pedro. Per tant, Richie 100, Pedro 132, Jesús 198 i jo 115.
2: Això és l'eufòria primaveral o què és això?
0: Això és que jo guanyaré.
2: Ui.
0: I no és una amenaça.
1: És una promesa.
0: Si a les 6 i mitja de la tarda no em queda veu, feu patros un programa. No?
1: Bueno, ho pleguem.
0: Sí que plegaràs tu, sí. Hasta les 8 aquí. Hasta les 8, eh?
1: O
0: 8 i 5.
1: Bueno, com a molt.
0: Com a molt, va.
2: Ui, ja comencem.
0: Anem a establir conversa amb el nostre benvolgut Fernando García, que... comentarem el que va estar ahir, aquesta gran victòria per acomiadar la temporada, gran victòria de la Unió Esportiva Rapitenca, que sumava així el tercer desplaçament consecutiu amb victòria. Tomàs,
1: a veure, jo penso que els jugadors ahir volien dedicar-li la victòria a Teixidor, que ha anunciat de que es deixa el club. Teixidor és una persona molt estimada, molt volguda a la Ràpita, per la Unió Esportiva Rapitenca, pels seus jugadors, per l'afició. Jo penso que ahir els jugadors ho van donar tot per fer-li el goig i donar-li l'alegria de la darrera victòria de Teixidor en aquesta temporada.
0: Cinc etapes al capdavant de la Unió Esportiva Rapitenca ha complert Antoni Teixidor, que va anunciar a principis d'aquesta setmana que de forma unilateral bàsicament renunciava a continuar al conjunt rapitenc, tot i que va obrir la porta a que si el necessitaven en algun moment o altre que estaria obert a escoltar un conjunt que s'estima d'allò més.
1: Jo tinc clar de que la Ràpita a Teixidor li té el cor robat.
0: I li té lo corrobat la Ràpita en si.
1: Aquí no he dit la Unió Esportiva Rapitenca.
0: I una rapitenca.
1: Matis les meves paraules. Vinga, va.
2: Bueno, Jesús, tu proposes i Richie disposa. Aquí tens a Fernando García.
1: Triqui-tri!
4: Entrada.
1: Pa' acabar.
4: Vaya partidas ahí, vaya partidas.
0: No, que no s'acabe la temporada, no?
4: Home, ara, és que d'això vam comentar que...
0: Sí, us vaig estar sentint, eh? Que us vaig estar sentint. Se nota o no?
4: Mira, realment, anàvem a... pensant en tantes baixes que portàvem, que teníem, i tot pensàvem, i aquella gent que tenien unes mínimes opcions de jugar a la promoció, i pensàvem, ostres, pinta la tarda d'aquelles que a mi a la mitja part li podríem dir al tècnic que han problemes i que no se sent bé i clar, que tallar i anar món. Però al final no, al final vaya partidas van fer, vaya partidas.
0: Un partidàs que vau poder arrodonir amb aquesta victòria per un gol a dos, una victòria que van aconseguir escurçar a darrera hora en temps de descompte, no, Fernando?
4: Sí, allí, mira que l'àrbit pues, va estar bé durant tot el partit, perquè realment no va passar res entre els dos equips, i va ser un partit molt esportiu, i no, pues, quan passen aquestes coses que no hi ha jugades conflictives ni passa res, però bueno, els àrbits passen desapercebuts, que és el que s'intenta. Però a darrera hora, que al minut 93 o així, quan ja estaven des de descompte, fan un centre des de banda, li pega la pilota a la cuixa de Canario, al costat, i després li pega el braç, sí que li pega el braç, però ve del rebot de la cuixa, i pita penal. Pita penal, lo saquen, lo para Cristian, que ahir va jugar a titular, Cristian lo para i el refús, Ruano, crec que li diuen, va aprofitar-lo pa marcar l'1-2, i encara així, faltant... Res, 10 segons va pitar una falta al mig del camp que la van penjar, la típica que va al porter, que van tots, i pilota Lío, corne, i després ja es va acabar el partit. Però bueno, vam ser, ja t'ho dic, vull dir, un partit, aquests últims 3 partits, 3 victòries fora de casa, al camp del Canllà, al camp del Cubelles i aquí, i realment, llàstima ara, perquè ahir l'equip, ojo, del dissabte passat en este, com canvia la cosa. Un canvia.
0: Una victòria que la vau poder brindar a Antoni Teixidor, no?
4: Sí, se ho mereix. Vull dir, si tu analises tot lo que bueno, la història que ha fet Antoni Teixidor a la Esportiva Rabirenca, n'ha fet un llibre, ha fet un llibre, vull dir, ha sigut molts anys que ha estat com a entrenador i realment, pues, bueno, és un entrenador històric pel que ha fet, perquè va agafar l'equip en una època que era de... Nosaltres estàvem dalt de tota la muntanya, o sigui, perquè no podíem ni somiar-ho. I ell sempre dia unes paraules que són d'estes que et quedes, i sempre mos dia, disfruteu d'esta categoria, que després hi haurà temps que les enyorareu, aquestes categories. Vull dir, que això s'ha de disfrutar ara. I tenia tota la raó al món. Vull dir, tu pensa que han passat lo Barça de Guardiola, en Busquets, Jeffren, Oyer, Pedrito, vull dir, l'han guanyat 2-0, l'Espanyol de Clotet, que portava 17 partits sense perdre, i el Girona, vam jugar al camp del Girona, vam perdre 1-0 i ens van robar el partit. El camp del Sabadell 3-1. I en un partit que guanyàvem 0-1 i mos expulsa un jugador, també allí mos va pegar un rou, i aquell, l'entrenador Ramon, no me'n recordo el cognom, Ramon, ara no me'n recordo el cognom, era un dels que està tota la vida al Sabadell, déu-n'hi-do. Però vinga, són històries que és bonic que les poguéssim contar, que les han viscut, i protagonista ha sigut Antoni Teixidor, també. I per tant, com comentàveu vosaltres, ell pues, va tindre la sort de poder afincar-se aquí a la Ràpita, i és un ràpitenc més. I ja, quan va parlar a la tele, ja ho va dir, que sempre que faci falta, pues, sigui la Rapitenca, vindria ajudant el que pogués. I això pues, l'honra també, l'honra com a entrenador, i més sapiguent la història que ja tinc, perquè molta gent me comentava ara esta setmana lo del reportatge que es va veure a la tele, en D'Alessandro, vull dir, jo 9 anys a primera divisió, i dir, ha entrenat a equips a segona divisió, ahí ve, vull dir, ha estat un jugador... que té un, ja t'ho dic, per a fer un llibre, tota la vida ha viscut el futbol.
0: Amb el Salamanca, no?
4: Amb el Salamanca, sí, amb D'Alessandro, Lobo Diarte, vull dir, amb jugadors que déu-n'hi-do, tot de primera divisió, després també va jugar en Lorenze, va jugar en diferents equips, va estar al Barcelona, se va encarar, d'aquí li ve el caràcter de jove, quan encara era dels que estaven a la banqueta, que anaven allò a reforçar un dia al Barça, i ell sempre ho explica, que va fer un partit, crec que era el camp de l'Europa, del Sant Andreu, i estava a la banqueta i quan quedava temps de descompte, Rinus Michels, estem parlant de Rinus Michels, li va dir, que calenta, i va dir, jo no m'aixeco ja. Vull dir, no vull calentar, vull dir, i això, el caràcter sempre l'ha tingut, vull dir que té moltes històries per contar.
0: Fes-nos una síntesi d'aquest partit on vau poder oferir una molt bona imatge, no?
4: Doncs mira, vam sortir molt bé. El partit. Vam sortir molt bé, al mig del camp entre Adri, Canario, vull dir, ahir ho parlàvem, no sabíem a quin jugador destacar, perquè realment estàvem jugant el millor partit fora de casa. Arribàvem a porteria, a Chico li vam enviar un altre ABC, vull dir, va ser una primera part en la qual vam ser mereixedors d'emportar-nos la primera part, la victòria, i així va ser, però al minut 41. Mm. En una altra bona triangulació, tot l'equip, la pilota va arribar a banda dreta, va fer la centrada Llàtzer, i perfecte, Àlex Ben, entre els dos centrals, va fer una rematada impecable, vull dir, 0-1, resultat totalment just. Ells a la segona van apretar, ho sabíem, van començar a apretar, i cada vegada ens anàvem tancant més, però nosaltres continuàvem tocant, sortint, no la rifàvem, que era molt important, i realment Canari va fer una lliçó del que és el futbol, Canari al mig del camp. I en un cop, en un moviment, se desfeia de dos jugadors, vull dir, aquella gent, el públic, home, el públic dels Sant Cugat, he de dir que quan se va acabar el partit, els jugadors nostres van aplaudir, mentre estem anades, que érem 5 o 6, i tot el públic d'ells va aplaudir també, vull dir, van disfrutar del partit també. Realment va ser un partit bonic. A la segona part, això, només començar, els 13 minuts, una bona jugada també per banda esquerra, acaba la pilota rebutjada i a la frontal, no, hi ha una passada des de banda esquerra, i a la frontal de l'àrea, Llàtzer li pega a l'interior del peu dret, molt ajustat al pal, l'esquerre, i 0-2, vull dir que millor no podia pintar. Uh-huh. I després, doncs, poc a poc, l'han començat a anar a buscar, va fer un travesser, va fer un pal, mereixia tindre alguna cosa al seu marcador també. I el va trobar al descompte, en esta jugada, en un penal de Galat, que va aturar Cristian, lo va aturar, i el refús, com diem, Ruano va marcar. I després ja va acabar el partit, 2-2, molt contents, tots els jugadors, i realment, doncs, bueno, vam acabar la temporada d'una manera que, llàstima, la setmana passada al camp de la Tibi Vilafranca, a casa contra la Tibi Vilafranca, pues, que hagués pogut quedar sisè. Imagina't, està fa no res a punt de al límit de baixar i poder acabar la temporada amb vuitè, que és ara com quedem, però, vinga, sisè.
0: I a partir d'ara comença el treball per a la Junta Directiva en la confecció del nou projecte de la Unió Esportiva de Rapitenca de cara al curs 2026-2027 en aquesta primera catalana, no?
4: Sí, ja, bueno, sé que hi ha molts de moviments, que la cosa pinta bé, molt bé. Vull dir, nosaltres sempre a la Rapitenca agraïm el suport, sobretot del soci, però també dels nostres sponsors, que no fallen, i de l'Ajuntament, que sempre està damunt de l'equip. I ara, molt probablement, ja vos ho avanço, que la pretemporada segur, però segur que es farà fora de casa, sigui a Sant Jaume, al Canal, algun altre camp, perquè han de canviar la gespa al municipal de la Devesa. Vull dir, l'Ajuntament mos fica una gespa impressionant, vull dir, la mateixa que al camp de l'Adam o als camps de l'Espanyol o del Barça, i és una d'última generació, és perfecta.
0: O al Camp Nou de la Cava, no?, que aquesta tarda s'estrena.
4: És diferent. Uh-huh. És diferent, o sigui, no té res que veure en esta. Vull dir, uh-huh, ha anat expressament, va anar al camp de Barcelona a mirar el camp de l'Adam, uh-huh, és la mateixa que el camp de l'Adam. Sí. I hi ha diferents... Bueno, són de diferents productes i la que fiquen a la Ràpita, esperem que poguéssim gaudir de bon futbol els dos i que haguem poques lesions, que és el que també interessa a tots. Vull dir, això serà entre 6 i 8 setmanes que ha de faena i, per tant, estirem... Jo penso que fins i tot la Lliga la començarem fora, però vinga, vull ser optimista i pensar que si arrenquen al juliol que es pugui acabar per a lo que és l'inici de Lliga, que serà cap allà el 20 de setembre, com aquest any. Vull dir, esperem si està allà. I el que tu dius, vull dir, la temporada, doncs, bueno, ja sento els comentaris d'entrenadors, de jugadors, vull dir, realment, doncs, estic segur que es confeccionarà una plantilla potent, competent, que tingui intensitat, i que, bueno, no patiguéssim tant com enguany. Això és el que s'intenta. Després ja saps que el futbol no saps mai com te pot, què és el que et pot passar.
0: Fernando García, t'agraïm especialment la teva col·laboració amb el programa Tots els Gols. i t'emplacem als pròxims quatre programes que tenim per a comentar les promocions d'ascens, a fer-nos una visita, a fer-nos una visita aquí a l'estudi, i t'emplacem també, us emplacem, vaig a fer una mica d'espoiler, us emplacem a la festa de final de temporada, a la festa de final de temporada de tots els gols, que rebreu un premi.
4: Rebrem
0: un premi per aquestes 1.000 retransmissions que heu fet, que heu arribat enguany en Ràdio Ràpita.
4: Molt bé, moltes gràcies i sobretot moltes gràcies a vosaltres per estar tots els diumenges al peu del canyó, perquè la gent que vivim el futbol realment estem molt agraïts en aquesta feina que feu, en aquesta tasca, perquè això, tenim la sort a les Terres de l'Ebre que vivim molt el futbol, i programes com el vostre són els que ens donen molt d'al·licinar tots per al diumenge a la tarda estar molt pendents de tots els camps de les Terres de l'Ebre, de les quatre comarques.
0: I avui estaran encara més.
4: Avui,
0: a partir de 5. A partir de 5 anem a transmetre tota la jornada que promet emocions fortes. Moltes gràcies, Fernando.
4: Gràcies a vosaltres, una abraçada ben forta.
5: Imagina Ràdio 103.9 FM.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
7: Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
8: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
7: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
8: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
5: Imagina Ràdio.

0: i podem fer un repàs express als 31 partits que tindrem aquesta tarda de diumenge en rigorós directe, que han arrencat a partir de les 3 de la tarda amb el duel que es disputa al municipal d'Amposta en infantils de preferent sub-13, on l'Amposta s'enfronta al Vinyets Molí Vell.
1: A les 4 i mitja ha començat el Torre de l'Espanyol.
0: No, a les 3 i mitja,
1: Jo aquí tinc apuntat a les 4 i mitja, la Torre de l'Espanyol, Aldover.
0: A les 3 i mitja, en Laguna Miravet, de la segona territorial de futbol sala.
1: Pues no tenim la mateixa fulla.
0: Sí, no, no, perquè no, no ha fet la impressió bona.
1: Bona. Sí, aquesta, la Torre de l'Espanyol, Aldover, continua tenint la mateixa...
0: Vale, vale.
1: Vale, va. Anem a buscar els partits a les 5.
0: A Richie li fotré dos cobotades. A les 5, a les 3 i mitja s'inicia aquest partit de futbol sala. S'ha iniciat, millor dit, el partit de futbol sala entre Laguna i Miravet a la segona territorial, al grup 3G. El mateix grup 3G es disputa a partir de les 4. Se disputava, perquè ja estan al descans. El Riudoms B, Riba-Roja.
1: Ja ho he trobat, mos he imprès les fulles del dissabte 9 i diumenge 10 de maig.
0: Ah. I a partir de les 5, el gran gruix d'aquesta jornada. Es comença el Cambrils Unió Ulldecona a la segona catalana. Una segona catalana que també es disputen el Camarres Roda de Barà, el Vilaseca Pobla de Mafumet B, la Cava, la Sénia, el Remolis Vitem Canonja i el Sant Pere i Sant Pau Amposta. A partir del 5 a tercera catalana s'inicien 5 compromisos més: l'Amposta B Ampolla, el Roquetenc Pinell de Brai, Ametlla de Mar Godall, Jesús i Maria Masdenverge, Santa Bàrbara Flix. A la fase d'ascens cap a la tercera catalana, el grup primer, l'Horta de Sant Joan Camp Redó. El grup segon es disputa el Jesús Catalonia B, Corbera d'Ebre, i la Fatarella, Aldeana B. En infantils de preferent, un duel on es juga la permanència el conjunt tortosí. El Tortosa Ebre s'enfronta al Cambrils Unió. Els dos contendents busquen assegurar-se la permanència a l'infantil de preferent sub-13. Tortosa Ebre, Cambrils Unió, es disputa a partir de les 5 de la tarda. I també es disputarà el duel de la primera territorial femenina de futbol sala, el grup tercer, entre el Catllà i el futbol sala Amposta. A partir de 5 i mitja es disputen 3 compromisos més: l'Olímpic Móra d'Ebre Gandesa, la tercera catalana, grup 18è, la primera territorial de futbol sala, el grup 6B, el Rapidenc rep a l'Ampolla, i a la segona territorial es disputa la Sénia del Tebre, el grup 14è. A les 6 de la tarda, un duel de veterans, de la Lliga de Veterans de Tarragona, on l'Ametlla de Mar busca l'ascens de categoria al camp del líder, al camp del Cambrils Legends. I a les 6 també es disputarà la segona territorial de futbol sala, el Batea B sub-23, els Guiamets. A les 6 i mitja, 2 compromisos més: el Baró de Maials Futsal Tortosa 2014 a la divisió d'honor sènior masculí, i a la divisió d'honor juvenil es disputa els Futsal Amposta Bosco Rocafort. A partir de 3:15, o les 7:15, com vulgueu, es disputa el Futsal Tortosa 2014 B davant el Derto Chip Camarres. I a partir de les 7 tancaran aquesta jornada 4 compromisos més: el Camarres B Perelló a la tercera catalana, el Vandellós Riu de Canyes a la primera territorial de futbol sala, el grup 6B, el Vilalba dels Arts Mar Roig a la segona territorial de futbol sala, grup 13, i el Huracans La Selva Puigpelat a la segona territorial de futbol sala femení, grup 6E.
2: ¿Colloques?
0: Sí. ¿Dos colloques o tres? ¿Paterno?
2: Bueno, te passo a Pau Rodrigo perquè una mica més, i suposo que volies fer una prèvia i una mica més, i de prèvia no és res, perquè, en fi.
0: Anem a comentar el partit. Està a punt d'iniciar-se, si no ho ha fet ja. Pau Rodrigo, molt bona tarda, ha començat el partit?
3: Bona tarda, Jesús, i estàs preparat per la gola perquè Déu-n'hi-do avui.
0: Déu-n'hi-do, quin ambientàs al municipal del Camp Nou de la Cava, no, Pau?
3: Sí, sí, bueno, no sé si ho sentiu, però l'aficionat de la Sénia que han vingut, no exagero, si dic que han vingut quasi mig poble. Ànima, pues, això és una barbaritat, i de la Cava també ha vingut molta gent, vull dir que aquí no cap ningú.
0: Un duel on avui s'ha fet la inauguració oficial de les millores de que s'han efectuat al municipal del Camp Nou de la Cava, no?
3: Sí, exacte. Sí, sí. No et sento molt bé, però exacte, aquí tenim l'oportunitat de proclamar un campió i, bueno, i hem de guanyar i ja comença el partit.
0: Avui s'ha de guanyar...
3: Sí, sí. Avui s'ha de començar el partit.
0: Avui s'ha de guanyar sí o sí per a evitar tota la problemàtica, no?
3: Ojo, a veure, la Utaia, havia oportunitat per acabar, però arribar a un... i l'ha tallat ara en un possible paraigua, però no te sé dir exacte.
0: El que et comentava, avui s'ha de guanyar sí o sí per evitar tots els fantasmes, no?
3: Sí, sí. Nosaltres l'hem de guanyar, però no sé, últimament anem a l'èpica, de tot. Anem als últims minuts i a l'èpica, a veure què passa avui. De moment, domini la Cava, però bueno, això acaba de començar.
0: Un la Cava sense cap tipus de pressió, tenint en compte que ha descendit ja fa dues jornades a la tercera catalana, no?
3: Sí, bueno, acabamos de fer bon partit, vos va lluitar. De fet, la setmana passada van guanyar de forma clara el Tetus Catalunya, a Fada, i esta setmana ens ho posaran difícil, encara que ja s'han baixat, però bueno, tenen jugadors molt bons de categoria, per temps més alta que segona, i bueno, i no serà fàcil.
0: Un partit on els dos conjunts presenten les següents alineacions. Per part del Club Deportiu La Cava disputen aquest partit Adrià a la porteria, Eloi Forastero, David García, Ivan Páez, Volado, De la Torre, Guillem Casanova, Ferran, Gerard Cordonés, Joel i Jordi Borràs. A la banqueta, per possibles substitucions, estan al costat de David García, del tècnic blanc i blau, Marc Esteller com a porter suplent, Sergi Roca, Josep Casanova, Dani Rodrigo, Ian, Facu, Francesco, Julen i Pau. Per part del Club de Futbol La Sénia, Tomàs.
1: Àngel Verge a la porteria, amb Lluís Capitán, en Raül, a Sergi Gasparín, Ivan Escala, David Callarissa, Aleix Longan, Eric, Albert Saragossa, Marc Blasco i Marc López a la banqueta. El Albert Bell té a Teo Arasa, a Joel Pepiol, a Andreu Checa com a porter suplent, a Jordi Borràs, Narcís Biel, Oriol Reverter, Márquez i Didac. El partit està sent arbitrat per José Antonio Mateo Moreno del Col·legi de Tarragona, assistit per Àlex Martín Ortega i Unai Domènech Vilanueva.
0: Has dit Márquez, però és Roberto. Roberto, el gran Roberto...
1: Roberto Manuel Márquez García.
0: Roberto Manuel, un dels grans del nostre futbol, no és així, Pau?
3: Sí, sí. Roberto, me pregunté por Roberto, ¿no?
0: Sí, sí.
3: Sí, és el líder del vestuari i és una persona importantíssima pel club de futbol a Sénia, ja no només perquè és el capità i el líder de l'equip, en David i en Àngel i en Sergi Gasparini i altres, però a més és coordinador, l'ha tingut a veure, però el pilota per poder acabar.
4: Un partit on el Verbel disposa de tota la plantilla, no? És així, Pau?
3: Em pot repetir, Jesús, Pespa?
4: Sí, que el Verbel disposa de tota la plantilla, no?, per en aquest partit.
3: Sí. El Verbel és imprescindible, també, i molt important.
4: Minut i resultat.
3: Ara que ja se l'acaba, una pica d'est, que ja acabarà una pausa de lluit capitán, en pilota, la recupera la Sénia, i la pilota la Sénia l'agafa Guillem, però la recupera Calladissa, Calladissa per a Longan, Longan d'esquenes,
4: Minut i resultat des del municipal del Camp Nou de la Cava, Pau.
3: No sé, deu ser minut 4 o minut 5 de la primera part i el resultat és 0-0.
5: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.
4: El primer gol de la tarda de la quarta catalana. S'avança la Fatarella, gol!

0: minuts de joc. Avança el conjunt terraltí al marcador davant el filial de l'Aldeana. La Fatarella 1, Aldeana B, 0.
1: Tots els gols a Imagina Ràdio.
0: Abans de la ronda, anem amb el gol que arriba de la segona catalana i s'avança el Sant Pere i Sant Pau davant l'emposta. Al minut 9 de joc, marca el conjunt del Camp de Tarragona mitjançant Jordi Granados i s'avança davant el conjunt blanc i negre. Sant Pere i Sant Pau, 1, emposta, 0. I també n'hi ha gol a la Santa Creu de Jesús.

0: minut de joc. Avança el conjunt de Raldí al marcador. Jesús Catalonia B, 0. Corbera d'Ebre, 1.
1: En este grup 2 comença la cosa a tope.
0: Sí, sí. S'avancen els dos conjunts que iniciaven la jornada ocupant les dues primeres places. Sí. Uh-huh. I anem amb la segona ronda. Anem amb la segona ronda, una ronda que ha de ser express perquè hem d'anar a tots els camps possibles. Anem a fer aquesta ronda amb el repàs de tots els resultats de la primera catalana en la darrera jornada de Lliga. Cubelles 3, Sitges 5.
1: Fundació Atleti Vilafranca 3, Sant Boià 4.
0: Camp Joliu 3, Barcelonista Terrenca 2.
1: Tortosa Ebre 0, Joventut 25 de setembre 2.
0: Tàrrega 2, Ascó 0.
1: Sant Cugat 1, Rapidenca 2.
0: Natació Terrassa 2, El Catllà 2.
1: I Martorell 1, Viladecans 1.
0: Anem a segona catalana a repassar els dos marcadors que ens va deixar la jornada durant la jornada d'ahir. Richi.
1: Sí, Montblanc 2, Jesús Catalonia 0.
0: I Torreforta 3, Aldeana 0.
1: I els sis partits restants d'esta segona catalana s'han iniciat ara a les 5, el Cambrils Unió, Ulldecona, 0-0.
0: Ah, amb 0-0. També 0-0, el Camarres, Roda de Barà.
1: També 0-0, el Vilaseca, Pobla de Mafumet B.
0: A la Cava, el minut 7, continua l'empat al marcador entre la Cava i la Sénia. La Cava 0, la Sénia 0.
1: També 0-0, el Remolins Vitem Canonja.
0: I on n'hi ha gols és a Sant Pere i Sant Pau. S'ha avançat el conjunt local als 9 minuts de joc. Sant Pere i Sant Pau 1, Amposta 0.
1: Anem a la tercera catalana, el grup 18è. A veure què veig mai perdut aquí. Ah, sí, ja està. Ahir dissabte un únic partit. Ginestà 1, Mola Nova 0.
0: I la resta de marcadors, tots amb 0-0. De moment, tots amb 0-0. Roquetenc, Pinell de Brai. Bueno, Amposta bé Ampolla.
1: Roquetenc, Pinell de Brai.
0: Jesús i Maria Masdenverge.
1: Amèlia de Mar, Godall.
0: Santa Bàrbara, Flix.
1: A les 5 i mitja, Olímpic Mora d'Ebre, Gandesa.
0: I a les 7 tancarà aquesta darrera jornada del campionat de Lliga el Camarres B, Perelló.
1: A la fase d'ascens a tercera catalana, el grup primer, ahir dissabte, Xerta 5, la Sénia B3.
0: S'ha iniciat a partir de les 5, l'Horta de Sant Joan 0, Campredó 0.
1: I al grup segon d'esta fase d'ascens, els dos partits s'iniciaven ara a les 5, Jesús Catalonia B 0, Corbera d'Ebre 1.
0: I la Fatarella 1, Aldeana B 0. I tanquem aquesta segona ronda amb els cotxes del nostre concessionari d'Avelló, Autotec.
2: Únic s'escriu amb H o sense H?
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Conforma't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: Això serà una locura autèntica, perquè arriben 3 gols més. El Roda de Barà s'avança de penal als 6 minuts de joc davant el Camarres, el municipal Pla de Barra, s'avança el conjunt rodenc. Camarres 0, Roda de Barà 1. S'avança el Cambrils Unió en gol de Teo davant l'Ulldecona. al minut 5 de partit. Cambrils Unió 1, Ulldecona 0. I ha marcat als 8 minuts de joc el Santa Bàrbara. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del conjunt planer que s'avança davant el Flix. Als 8 minuts de joc, Santa Bàrbara 1, Flix 0. I arriba també

0: que m'arrenc, que els 12 minuts de joc retorna a les taules al marcador. Camarres 1, Roda Garà 1.
1: Mare Jesús, ja fas gallos i acabem de començar.
2: Gallos, pollastres, titos... Aquí tindrem una granja quan acabem.
1: Bueno, anem a la segona catalana, el partit que està disputant el Remolins Beat en davant de la Canonja, i tenim a Ximo García, com sempre.
0: Ximo García, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Un partit que serveix per a acomiadar la temporada, no? És així?
3: Sí, un partit que, com dius tu, s'ha vist a la comida de la temporada, perquè tant la Canonja ja es pot classificar, passa el que passa avui, amb un equip salvat, no ens hauria d'anar res. Està obert dels tres punts, doncs, per un equip que ens quedarà com més apuntillós. I la Canonja, per acabar de certificar aquest quart lloc, doncs, una acció estudiante a jugar a la promoció de la primera temporada.
0: Una Canonja que arriba amb la pressió de optar en aquesta primera plaça avui al municipal de Bítem, i el Remolins Bítem per la seva part, que encara aquest partit sense la pressió de jugar-se o bé la permanència o bé les places de promoció d'ascens, no, Ximo?
3: Sí, la permanència, podríem dir, que ja està assegurada, i a partir d'aquí, s'espera un partit tranquil, i que ha començat la Canonja, pareix que s'hagués fet molt bé de tot, i tenia tres arribades, el tema que hi ha dins de l'àrea, som tot estat gaire,
0: Ximo, si et pots moure una mica, perquè ens arriba amb moltes dificultats a la teva veu.
3: Ara ho sentiu millor?
0: Ara una miqueta millor. Anem a repassar tot just les dues alineacions que presenten els dos conjunts en el dia d'avui. Ximo.
3: Sí, sí, Daniel. Per part de l'Unió Esportiva de l'Unió, jugarem a les 8, tot el que està present en el Patre Guilla, a les 6 anys, amb els 6 avipallanes, amb el Vic Anton, amb el 16 avi, amb el 10, Marc Salmons i Niesta, i amb el número 18 de Niesta. La banqueta, com a futbols, està en el número 11, amb el número 7 i 5, perdó, amb el 12 de Castellana, el 13 de Foc, com a suplent, 15 de Madrid, i amb el 14 de Guaguil, amb el número 7 de Joel. Per part de la punta de futbol a Camanja, que el jugarà amb el número 13 de Joel, és un jugador de 5 del 7, amb el 10, 15, amb el 11, Eric, amb el 12, Javi, amb el 14, Ivan, amb el número 17, Carrillo, amb el 21, Balti, i amb el número 24, Unai. I amb aquest 25, estan amb el 25, amb el 25, amb el 21, amb el 21, amb el 21, amb el 21, i amb el número 26, pel rat.
0: L'àrbitre del partit és...
3: Marc Sandonol.
0: Minut i resultat des del municipal de Bítem, Ximo.
3: Minut 17 de la primera part, Remolins 0, la Canonja 0.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: Arriba un gol que li fica la pressió a la Sénia a sobre d'ell. Anteriorment ho havia fet el Cambrils Unió, s'havia avançat davant l'Ulldecona i el situava com a líder provisional d'aquesta categoria. Ara és el Vilaseca qui s'avança mitjançant Eric Auñón als 16 minuts de partit. Marca el primer gol davant la Pobla de Mafumet B i obliga a la Sénia a guanyar el municipal del Camp Nou de la Cava. Vilaseca 1, Pobla de Mafumet B 0. I arriba un altre gol perquè

0: goles no marcador als 12 minuts de joc. Gelos de Dònia B1, Corbera d'Ebre 1.
1: La jornada futbolística de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores a Imagina Ràdio.

0: Sembla que s'hagin agarrat de la mà, eh? Sembla que s'hagin agarrat de la mà. Perquè a la quarta catalana, al grup segon, arriba el gol de l'empat de l'Aldeana B. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del conjunt de Jordi Llobet, que situa les taules al marcador al municipal de la Fatarella. La Fatarella 1, Aldeana B, 1.
1: Tots els gols, 103.9 FM o per internet, imaginaradio.cat, allí on estiguis.
2: I que ens perdone, Josep, anem a un altre partit de la segona catalana, que també ha començat d'una manera fulgurant, podríem dir, Camarles, que ha empatat a Roda de Barà, que recordem que s'havia avançat al marcador, i tenim a Josep Bertomeu.
0: Abans d'anar amb Josep, anem a comentar el segon gol del Vilaseca. Fuat acaba d'establir el 2-0 davant la Pobla de Mafumet B. Als 20 minuts de joc, Vilaseca 2, Pobla de Mafumet B 0. I anem en Josep Bertomeu a comentar aquest duel on s'havia avançat el Roda de Barà als 6 minuts de joc i als 12 ha arribat l'empat del Camarles. No és així, Josep. Molt bona tarda.
3: Sí, bona tarda. Sí. Com tu dius, ha avançat lo Roda en un gol de penal. Una mica, potser una mica dubtós, si havia tocat a l'ombro, si a l'antebraç... Bueno, però ha picat penal i bueno, s'ha avançat lo Roda de Barà. Però després en un corner, pues, bueno, Sofian ha marcat de cap el gol de l'empat. També, bueno, el partit està obert. Han tingut alguna ocasió que Camarles, lo Roda també. I, bueno, el partit està obert completament.
0: Un Camarles que vol mantenir la inèrcia de les darreres jornades i arribar a disputar a la promoció d'ascens en màximes garanties, no?
3: Bueno, nosaltres aquest partit ja ho tenim, diguéssim, assolit que el partit ja... Passa el que passa, fem la promoció. Uh-huh. I alguns jugadors pues, estan a la banqueta. Bueno, com sempre, jugue un, jugue l'altre, l'equip funciona igual i de moment, pues, bueno, esperar a veure quin serà el rival que mos tocarà, no?
0: Donant minuts a tota la plantilla, vos servís el partit per en aquestes circumstàncies, no?
3: Sí, bueno, però això és una constància durant tota la temporada, eh? Vull dir, lo Camarles, els 19 jugadors que té,

0: i Humbert, i després a la mitja juga Marc, Biel, Sergi, i després de van està jugant ja lo...
1: ¡Que me pata! ¡Que me pata!
0: Enric, Sofian i Aleix.
2: Minut de resultat des del Municipal Pla de Barra, Josep.
0: Mira, ara portem 25 minuts i el resultat de moment és 1-1.
3: La jornada futbolística de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores a Imagina Ràdio.
2: I n'hi ha un gol que ho canvia tot a la segona.

0: minuts de joc. Avança el conjunt senyenc des del punt fatídic. Des del punt de penal, avança el conjunt del Marbel al marcador. Un gol que retorna a la Sénia, al més amunt de la categoria, al lideratge d'aquesta segona catalana. L'acaba 0, la Sénia 1.
1: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
2: Jesús, anem a este partit de la Cava a la Sénia amb Pau García.
0: Amb Pau García, amb el segon entrenador del club de futbol de Sénia, que avui està veient el partit des de la graderia, no és així, Pau?
3: Sí, bona tarda, Jesús.
0: I bona tarda. Sembla que li representarà a la Sénia amb aquest gol que ha avançat el marcador al conjunt senyenc, no és així?
3: Sí, una jugada que, bueno, fa una mica de vent aquí i estem jugant en contra de vent i ens està costant bastant. I la veritat que una jugada a l'espai, David està anticipat al defensa i a la sortida del porter lo tomba i és penal. I Marc López ha transformat el penal.
0: Un partit que està, en este moment està obert, no, Pau?
3: Sí, la veritat és que sí. Ells en 0-0 han tingut una ocasió de Ferran, que Àngel atrau a córner, i la veritat que molt bé, molt d'ambient per part de les dues aficions. La veritat que m'ha tocat marxar de la grada, perquè si no seria impossible que em sentiguéssiu.
0: Nervis?
3: Bueno, un pelet. Sempre, quan arribes en aquesta situació, bueno, sempre vols guanyar, hi ha nervis, però bueno, l'equip crec que estarà a l'alçada.
0: Nervis, sobretot, veient la pressió que us estan ficant els rivals que us disputen aquesta primera posició amb les victòries provisionals del Cambrils Unió i el Vilaseca, no?
3: Sí, ara la grada ho anava sentint. La veritat que no ho he anat seguint massa perquè intento centrar-me una mica en el partit, però la grada la gent ho va comentant i, bueno, però sabem que depenem de nosaltres i que nosaltres hem de fer la nostra feina. Si nosaltres fem la nostra feina, els altres equips ja poden guanyar, que no serà.
0: I així ho hem comentat a l'espeech inicial d'aquest programa. La Sénia depèn d'ell mateix per a proclamar-se campió d'aquesta primera catalana i retornar a una categoria que coneixeu bé, no, Pau?
3: Sí, bueno, un repte bonic, 2 anys després tornar a intentar ser campions. Estem en el bon camí i intentarem culminar-ho en el partit de la Cava i tornar a primera catalana. Minut i

0: resultat des del municipal del Camp Nou de la Cava, Pau.
1: Minut 28, la Cava 0, la tenia 1.
2: Tots els gols, 103.9 FM o per internet, imaginaradio.cat, allí on estiguis.

0: Matarellent no volia un defensor de l'Aldeana fer aquest gol, però s'acaba de fer un autogol. Al minut 29 de partit, la Fatarella 2, Aldeana B, 1.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
4: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
3: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
4: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.

0: I déu-n'hi-do, les piles ja em comencen a fallar, eh? Ja em comencen a fallar, perquè això és una pluja de gols constant. Això és una pluja de gols constant. I arriben quatre gols més.
1: Quatre?
0: Quatre. S'avança l'Ametlla de Mar davant el Godall a la tercera catalana als 25 minuts de joc. Edu Benítez avança el conjunt calero al marcador. Als 28 de partit s'avança l'Horta de Sant Joan al municipal Salvador Miralles d'Horta davant el Camp Redó. I al minut 33 arriba el segon gol del conjunt terraltí. Horta de Sant Joan 2, Camp Redó 0. I arriba també el segon gol del Camarres. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol. Està m'agradat.
0: D'Aleix Bertomeu, que als 32 minuts de joc li dona la volta al resultat davant el Roda de Barà. Camarres, 2. Roda de Barà, 1.
3: La jornada futbolística de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores, a Imagina Ràdio.
2: Avui estàs inspirat, Tomàs, en la música i en los... i en les onomatopeies que fiques de quan en quan.
0: Fan falta més programes com este.
2: Bueno, anem a la tercera...
0: No, no sé si la meva gola ho aguantaria, però bueno.
2: Pues frena una mica, Jesús.
0: Frena?
2: A veure si haurem de trucar una ambulància
0: pastilles,
2: o algo. Pastilles,
0: pastilles de goma?
2: Ah, mira, l'altre dia te'n va donar, igual net, eh?
4: Encara me'n queda alguna, eh?
2: Tomàs
4: va preparar. Encara me'n queda alguna.
0: Va, anem cap a un altre camp, va.
2: Anem a un altre camp, anem a la tercera catalana, al partit que estan disputant el Roqueteng i el Pinell, i tenim a Miquel Àngel Campos.
0: Anem a comentar amb Miquel Àngel Campos el que ha estat aquesta estrena oficial de la gespa artificial del municipal de l'Observatori aquesta tarda de diumenge en el duel que esteu disputant davant el Pinell. No és així, Miquel Àngel Campos? Bona tarda.
5: Sí, correcte. Bona tarda. Primer que res, bona tarda al municipal de l'Observatori, quan portem el mateix 33 minuts de la primera part i es manté l'empat a 0 inicial.
0: Com ha estat la inauguració oficial d'aquesta gespa artificial, Miquel?
5: Doncs bé, bueno, un partit que futbolísticament parlant del Roqueteng, doncs està dominant clarament el joc i la posició. Ha tingut quatre ocasions molt clares per avançar-se al marcador, però ha faltat encert en la rematada final i això fa que es mantingui l'empat a 0 i que el Pinell doncs encara estigui viu i en opcions. Quan atenció, gol! I al final ha arribat el gol del Roqueteng. La connexió directa és oportuna perquè una falta al frontal de l'àrea l'ha xutat a Joel, per sobre la barrera, un xut molt ben executat. I el porter ha arribat a tocar la pilota, però no pot impedir que arribi el fons de la xarxa, per tant, el Roqueteng, que com dèiem, havia fet mèrits més que suficients per avançar-se, però aconseguit el 1034, el 1034 s'avança el marcador, el Roqueteng, per tant, que marca l'1-0, ha marcat Joel de falta directa.
0: Una jornada molt emotiva la que s'està vivint al municipal de Roquetes, no?
5: Va ser una jornada molt bonica, molt emotiva, perquè ha començat en l'acte protocolari, com és habitual en l'últim partit a casa, de la proclamació de pubilles i hereus que representaran el club a la festa de la Joan Roquet des d'aquest any 2026. I bé, també doncs, un partit moltíssima gent, ha depenent d'expectació per veure l'estrena del nou estadi. També ha baixat moltíssima gent del Pinell, també conscients de que els estan jugant i, per tant, un gran ambient de futbol. També s'havia anunciat que avui s'havia de fer un acte de trobada històrica de totes les pubilles que han representat el Roquet al llarg de la història. Si volia fer una trobada històrica, però s'ha quedat convenient a posposar-ho, perquè algunes d'elles avui no els anava bé, que s'han tingut moltes absències, i aquest acte s'ha posposat pel dia 19 de setembre, en què ja ha convocat aquell dia, el dissabte 19 de setembre, una diada molt, molt festiva, molt commemorativa, que se farà la primera trobada històrica dels jugadors del Roqueteng. Primera tota trobada, tots els exjugadors que en algun moment han jugat amb el Roqueteng i que estiguen en mira, que el dia estan tots convocats per a fer una gran trobada, un acte que serà tot un dia, una diada d'actes, molt bòtica i molt emotiva, que s'anirà concretant durant l'estiu, i que si estarà el diari on esteve convient, que de Bohemia hi ha moltíssima gent interessada i molta gent que s'ha inscrit a un grup de WhatsApp en què hi ha, doncs igual n'hi ha cos de 400 persones ja inscrites.
0: Fem una petita pausa aquí perquè n'hi ha gol al municipal Salvador Miralles d'Horta. I arriba el tercer gol del conjunt de Sergi Marino.

0: que als 36 minuts de joc amplia distàncies per al conjunt hortenc. Horta Sant Joan 3, Camp Redó 0. I arriba gol a la tercera catalana. I el Flix empata al municipal de Santa Bàrbara. Al minut 36 de joc, Jordi López torna a les taules al marcador. Santa Bàrbara 1, Flix 1. I tornem cap a Roquetes amb Miquel Àngel Campos a comentar-nos les dues alineacions que presenten sí. Els dos conjunts en el dia d'avui. Miquel.
1: Doncs per part del Roquetes, l'equip local juga amb Roger García a la porteria, Gerard Cid, Michael, Pere, Ivan Arasa, Isaac, Toni Ondozabal, Gorka, Joel, Didac Martí i Codor. Per part del Club de Futbol Pinell surten com a titulars Eloi a la porteria, Jiménez, Roda, Saez, Margalef, Agustí Nàcher, Lassen, Soue, Espinós, Beltrán i Manuel Ventura.
0: L'àrbitre d'aquest partit és...
1: Sí, el senyor Marcel Aznar Martí, de la direcció de Tarragona, i avui també han assistents, degut a la transcendència del partit, que són els senyors Agraf Moruan i Zoltan Schreider.
0: Ens estaves comentant que heu posposat aquesta celebració...
1: De la trobada històrica de Pubilles, i se farà tot englobat aquest macroacte que serà el dia 19 de setembre. Hi ha tota una liada sencera d'actes, i per la tarda se faria aquesta trobada històrica de Pubilles, que han representat el poble en algun moment de la seva història. Per tant, també avui hi ha hagut moltes absències, que és convenient doncs, fer-ho... posar una data en més antelació de la manera que la gent es pugui organitzar i tenir la màxima assistència possible, que l'acte sigui el més lluit possible. Com també aquesta trobada que diem d'exjugadors i exdirectius. Per tant, pot ser una diada molt bonica i molt commemorativa del Roquetenc aquest 19 de setembre.
0: Mm-hmm. Minut i resultat des del municipal, l'Observatori de Roquetes, Miquel.
1: Doncs ara mateix arribem al minut 38 de la primera part. Des minut 33 va el gol de Joel de falta. Roquetenc 1, Pinell 0.
2: La jornada futbolística de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores a Imagina Ràdio.
0: I es torna a avançar la quarta catalana a la fase d'ascens el Corbera d'Ebre al municipal de la Santa Creu de Jesús. Marca Bicho als 34 minuts de joc el gol que torna a ficar per davant els Ivan Descarrega. Jesús Catalonia B 1, Corbera d'Ebre 2. I a la segona catalana el Vilaseca, que segueix ampliant la golejada. Al minut 37 i al minut 38 anota dos gols més el conjunt del Camp de Tarragona. Vilaseca 4, Pobla de Mafumet B 0.
3: Trata de arrancarlo. Trata d'arrencar-lo,
2: per Dios! Gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.

això, Tomàs, és un no parar. És un no parar. Perquè Morales, als 10 minuts de joc, avança el Gandesa al municipal de Móra d'Ebre. Olímpic Móra d'Ebre 0, Gandesa 1.

0: Bueno, i anem a un altre partit que també té transcendència en esta tercera catalana, que és el Jesús i Maria Masdenverge, per dalt i per baix. I tenim a Juanjo Alcalá en estos moments.
1: Juanjo Alcalá, molt bona tarda.
2: Bona tarda, companys. Aquí estem a trobar-la.
1: Com està el duel entre el Jesús i Maria i el Masdenverge, Juanjo?
2: Pues bueno, està un partit molt anivellat, mira. Gol del Masdenverge, gol del Masdenverge. Gol del Masdenverge.
1: Arribar i engranar.
2: Sí, la segona vegada que arribin i gol.
1: Com ha arribat aquest gol, Juanjo?
2: Pues una jugada per la banda i no sé què ha passat, perquè estic aquí en batre, no ho he vist. Només he vist que s'abracen els jugadors i gol. Gol, han tingut nosaltres una jugada anterior, que han fet un gol, però eren fora de joc. I ara, pues mira, han arribat ells i pues fan el gol, el 0-1. A l'hora més bona del partit, al minut 43, vull dir que és un partit que estava molt... Ells han vingut a luchar, proves, i de veritat que s'estan defensant molt bé i ara han tingut una ocasió i ells han aprofitat i nosaltres pues, han fallat dos o tres que no han entrat. És el futbol.
1: Un Jesús i Maria que buscava avui enganxar-se en aquesta lluita per optar a ser campió, us dificulta molt aquesta probabilitat de poder optar en aquesta primera o segona posició, no, Juanjo?
2: Pues sí, més ara que m'han dit que no ho miro perquè no vull mirar, diu, que el Fritz ha empatat, i acaba, diu, el Fritz guanya, i ostres, tots marquen menys nosaltres, l'Amposta està empatant en l'ampolla, i nosaltres estàvem empatant, i ara, mira, estem dins d'això, hau picat patos i m'ho ha marcat la Masdenverge, però bueno, queda tot el que queda de la primera part, la segona, i d'aquí fins al final a tots els carts passaran un munt de coses. Esperem a veure si podem guanyar, i si no podem guanyar, pues, fer el que poguéssim per a quedar que poguéssim, i els que pujaran i faran la proporció són els que més s'ho han mereixut. Ja està, el futbol és així, no hem d'esperar l'última jornada per dir llàstima a aquest partit, llàstima a l'altre, que nosaltres això, els punts no l'hem perdut a casa, i ara, pues, tot és com allò, perquè mira, ara vull que ho necessitem també, l'anisbiosisme que tenim tots i tot el partit a guanyar, i Masdenverge, pues, pues m'ho està ficant contra les cordes. Però bueno, és el futbol, i és el que hi ha.
1: Tarde bonica de transistors i de tots els gols, eh?
2: Pues sí, ha acabat el que hi ha, molta gent, ha vingut molta gent, igual nostra que de Masdenverge. Vull dir que és un dia des que hi ha més gent al camp, vull dir que és un partidet que fa molta emoció, perquè marcava la Masdenverge i pensava que estava al camp d'ells, jo també. De tant de quins que hi havia, vull dir que és bonic, que no faci mal a ningú, i a veure que guanyi el millor, i si podem guanyar nosaltres, millor, perquè podem fer la promoció si van els resultats així, si no, a continuar luchant per l'any que ve, que això continua.
1: Un Masdenverge que li voldrà retre la victòria al seu capità, a Dani Iniesta, que malauradament s'ha trencat els lligaments.
2: Pues sí, estava aquí, l'he saludat, i sí, lligaments i menyis, mal prova, i l'he animat, però diu que està molt desanimat, vull dir que... Diu, als 38 anys, una lesió així, ja, dic, home, no, això és ara com cadena, acabat i ja veuràs. Però, claro, és veritat, les lesions costen una miqueta acabat de ficar-te el puesto, i... Però, bueno, ell és jove, encara, és valent, i ha fet sempre gimnàsia, esport, i passarà bé, crec que ho anirà bé.
1: Minut i resultat des del municipal de l'Aube, Juanjo.
2: Minut 44, Jesús i Maria 0, Masdenverge 1.
3: Pim, pam, toma la vida.
1: I això és un no para, això és com una xurreria. Ha fet xurros tota la tarda, eh? Anem a fer xurros tota la tarda. I arriba el tercer gol del Camarres, que mitjançant Marc Brull fa el tercer gol davant el Roda Barà. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, tot i presentar un 11 de circumstàncies amb aquests, amb aquesta entrada de jugadors suplents. Està fent els deures i ha capgirat el marcador després del gol inicial del Roda Barà. Un Roda Barà que camina ferm cap al descens de categoria. Camarres 3, Roda Barà 1.
4: La jornada futbolística de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores, a Imagina Ràdio.
3: Pim, pam, toma la vida.

0: Y arriba el segon gol de la Mella de Mar davant el Godall a la tercera catalana. Si ho senten els del Pinell, se fotran les mans al cap. Mella de Mar 2, Godall 0, partit que ja ha arribat al temps de descans. Igual que ho ha fet a Vilaseca, amb el Vilaseca 4, Poble de Mafumet B 0, i arriba també el descans a Vítem, amb el Remolins Vítem 0, el Canonja 0.
1: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.

0: I arribem més descansos. Els partits que, evidentment, s'han iniciat a partir de 5 de la tarda arriben tots, paulatinament, al temps de marxar cap als vestidors. A la cava. A la cava arriben al final dels primers 45 minuts amb el gol de Marc López des del punt de penal que avança el conjunt senyenc. El conjunt d'Albert Bel està només a 45 minuts de fer història, de retornar a la primera catalana. I tot, i ficar-li pals a les rodes el Vilaseca, que s'està imposant de forma contundent davant la Pobla de Mafumet B, i el Cambrils Unió, que s'imposa per la mínima davant l'Ulldecona. Tot i això, el gol de Marc López li dona autodependència al conjunt senyor. Arriba també el descans a Rocoquetes, al municipal de l'Observatori, amb el gol de Toni Ondozábal, que avança, de moment, al Rocotenc. Rocotenc 1, Pinell 0. I també arriba el descans a la Santa Creu de Jesús, amb el Corbera manant al marcador. Jesús Catalonia B, 1, Corbera d'Ebre 2.
1: I parlant d'esta quarta catalana de la fase d'ascens, tenim Eulogi Miró, que diu que està més atacat que tu, encara.
0: I això és dir, eh? Eulogi Miró, molt bona tarda.
2: Bones tardes, fill, bones tardes. El dia que em vaig casar no estava tan nerviós. Ja t'ho asseguro. Bueno, és un partit, t'ho faig en 5 minuts, pues, els dos equips estem una mica nerviosos, no fem el que hem de fer, anem més en el cor que en el cap, els dos, i bueno, nosaltres hem fet dos gols i ells han fet un, m'entens? Pot passar de tot. I et dic, els dos equips van més en el cap, en el cor que en el cap.
0: En el cor que en el cap.
2: Sí.
0: Però s'està vivint una jornada històrica per al club de futbol de Fatarella, no? Esta tarda de diumenge. Amb els companys de TV3, de la Frontal, han assistit avui al partit, no?
2: Sols faltava això, saps? Per acabar de arreglar, però bueno, bé, mos estem passant bé. Hi ha moltíssima gent al camp. Ha vingut molts aficionats de l'aldea, també. I és el que importa. La gent que se ho passa bé, que disfruto i que s'acaba el partit. Tots volem guanyar, però només pot guanyar, m'entens? Per això fa afició al futbol, tu, fa afició.
0: Un partit que ha tingut alternatives i que us heu pogut avançar dos cops al marcador, no?
2: Sí, però ja et dic, ells també han tingut alguna ocasió, no l'han encertat i nosaltres l'hem encertat la segona. I s'han marcat molt pront en altres i ells, acte seguit, també al cap de 3 o 4 minuts també mos han marcat. Però bueno, va, veurem com va aquesta segona part. Vale?
0: Què s'espera de cara en aquesta segona meitat? Nervis?
2: Pues sí. Però tothom. Jo el primer i els altres detrás, eh? Tots. Vinga, us deixo que ara estem a punt de començar la segona part, vale?
0: Minut i resultat des del municipal de la Fatarella, Eulogi.
2: Mitja part, Fatarella 2, Aldeana 1.
3: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Radio.

0: També ha arribat el descans a Sant Pere i Sant Pau, on està caent el conjunt Ampostí per un gol a 0. Escola Sant Pere i Sant Pau, 1, Amposta, 0. Un partit on la falta d'intensitat està jugant una mala passada a un conjunt Ampostí que ha arribat en aquesta darrera jornada sense opcions de disputar la promoció d'ascens. Pel que ens comenta Toni, el nostre corresponsal de Sant Pere i Sant Pau, el domini i les ocasions en aquest partit les està imposant el conjunt tarragoní, que, cas d'acabar així la jornada, certificaria la seua permanència matemàtica al grup 6è de la segona catalana.
1: Ara té un temps de descans, uns minutets. Igual que Pau Rodrigo, que a veure si ara està més tranquil·let al camp de la Cava.
0: Pau Rodrigo, fes-nos una síntesi del que ha estat aquesta primera meitat, que us ha avançat el marcador davant la Cava, no és així? Pau.
2: Hola.
0: Sí. Ara. Fes-nos una síntesi del que ha estat aquesta primera meitat, Pau. Pau! Pues veu que no ens escolta. Mirarem de recuperar aquesta trucada posteriorment. No te'n vagues, Richi, no te'n vagues, perquè anem en... Queden dos minuts per arribar a ronda. Anem a començar-la, no? Anem a començar-la aquesta ronda... O és massa pront, Tomàs? Pues venga, anem a la tercera ronda d'aquest programa i arrencarem a partir de les 6 de la tarda tot el que resta per a disputar-se en aquesta darrera jornada del campionat de Lliga. Anem a fer la tercera ronda d'aquest programa, una tercera ronda que arriba amb els nostres sponsors i amics d'Avelló Autotec.
3: Únic s'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
1: No, Jesús, recuperem la trucada, que ens ha picat ell. Ens ha trucat Pau.
0: Anem a fer aquest comentari, un comentari exprés del que ha estat aquesta primera meitat. Pau.
2: Pues esta primera part ha estat bastant igualada i bueno, un minut, una primera part en què passen ja algunes aproximacions de la cava al principi, que va intentar, però sense cap ocasió clara. I al minut 23 una jugada en què David contra algú per algú contra el porter fa el regat i el porter fa un penal caríssim i abans Marc López ha transformat el penal. I a partir d'allí, pues, la Sénia pot ser tingut més de domini, però l'única ocasió així clara ha sigut el gol de penal.
0: De cara al segon...
2: Tenim absent, és de just, no sé si...
0: De cara al segon...
2: Intentarem, però a veure...
0: De cara al segon temps, que hem d'esperar, Pau?
2: No et sento quasi, a veure si me puc callar.
0: Pau, t'estava dient que de cara al segon temps, que hem d'esperar del partit?
2: Bueno, esperem, si me preguntes per la segona part, no?
0: Sí, sí.
2: Bueno, esperem que vagi que vagi la cosa igual que a Saga, que passen poques coses i, bueno, a veure si podem fer un segon, que ja ens donaria un avantatge important.
0: Minut i resultat des del municipal Camp Nou de la Cava. Pau.
2: Pues el descans, de moment, acaba de assenyar-vos, si voleu, al final del partit, a veure si podem parlar i intentaria tindre algun protagonista, però bueno, és, avui serà complicat la cosa.
5: La jornada futbolística de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores, a Imagina Ràdio. La jornada futbolística de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores, a Imagina Ràdio.
0: Per si no havia quedat clar.
1: Qui-qui-qui.
0: Anem en los nostres Tucson i els nostres Fona. I tots els...
1: Galls.
0: Els turismes de Avelló Autotec a fer aquesta tercera ronda d'aquest programa.
3: Únic s'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Anem a fer aquesta ronda, no abans comentar el que ens havia estat comentant Juanjo Alcalá. Sí que guanya el Flix, sí. Sí que guanya el Flix. 1-2. David Pérez li ha donat la volta al marcador als 37 minuts de joc. I han arribat així al descans amb el resultat de Santa Bàrbara 1, Flix 2. La cosa s'està donant que amb la derrota del Santa Bàrbara i amb la derrota del Jesús i Maria, el Flix disputaria aquesta promoció d'ascens de segona catalana. Ai, cap a la segona catalana, millor dit. Verem què passa durant la segona meitat. Anem a fer el repàs dels diferents marcadors que tenim ja definitius i els provisionals. A la primera catalana, Todo Pescado Vendido. Cubelles 3, Sitges 5.
1: Fundació Atlètic Vilafranca 3, Sant Boià 4.
0: Camp Juliu 3, Barcelonista Terrenca 2.
1: Tortosa Ebre 0, Joventut 25 de setembre 2.
0: Tàrrega 2, Ascó 0.
1: Sant Cugat 1, Rapitenca 2.
0: Natació Terrassa 2, El Catllà 2.
1: I Martorell 1, Viladecans 1.
0: Sí, xales, eh? Sí, xales. Anem cap a la segona catalana a repassar els dos marcadors que ens va deixar la jornada d'ahir dissabte, el grup 6è. Richie.
1: Sí, si se m'obri això, sí. Montblanc 2, Jesús Catalonia 0.
0: I Torreforta 3, Aldeana 0.
1: Aquesta tarda diumenge, de moment, Cambrils Unió 1, Ulldecona 0, el descans.
0: Ara mateix s'inicien totes les segones meitats. A Camarles, Camarles 3, Roda Barà 1.
1: Vilaseca 4, si no recordo malament, sí, Pola sí. De Mafumet B, 0.
0: La Cava 0, la Sénia 1.
1: Remolins Vítem 0, Canonja 0.
0: I Sant Pere i Sant Pau 1, Amposta 0.
1: Quina mala llet que té, a vegades.
0: Mala llet? No la veig per cap banda, la mala llet.
1: Sentit de l'humor.
0: Anem a la tercera catalana?
1: No? Anem a la tercera catalana. És que estava mirant una cosa i mira...
0: No t'encalles, home.
1: No. Ahir es va jugar el Ginestar 1, Molanova 0.
0: Acaben d'iniciar-se totes les segones meitats dels partits que tenim en joc. Des de les 5 de la tarda, un total de 5. Amposta B, 0.
1: No, 1. Amposta B, 1, Ampolla 0.
0: Ostres!
1: Per això estava enganxat, perquè ho estava mirant...
0: Ostres, Pedrín.
1: Sí, sorpresa, també. Sí.
0: Quina opció estan desaprofitant...
1: Com s'està ficant la tercera.
0: Tant el Santa Bàrbara com el Jesús i Maria.
1: Sí.
0: I l'Ampolla, en aquesta derrota, si acaba succeint les derrotes del Santa Bàrbara i el Jesús i Maria...
1: I seria igual.
0: I se proclamaria igualment campió d'aquesta...
1: Tercera catalana.
0: Bueno, pues Amposta 1, Ampolla 0.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Roqueteng 1, Pinell 0.
1: Jesús i Maria 0, Masdenverge 1.
0: Ametlla de Mar 2, Godall 0.
1: Santa Bàrbara 1, Flix 2.
0: En joc, Olímpic Mora d'Ebre 0, Gandesa 1.
1: I a les 7 començarà el Camarles B, Perelló.
0: I anem a tancar aquesta ronda amb els 3 partits, amb els 4 partits que tenim en joc a la fase d'ascens cap a la tercera catalana. El grup primer, un partit ja el tenim concretat, el que es va disputar ahir al Municipal del Molí, on el Xarta es va imposar per 5-3 davant la Sénia B.
1: Està jugant des de les 5 l'Horta de Sant Joan Campredó. De moment l'Horta està fent els deures. Horta de Sant Joan 3, Campredó 0. I el grup segon...
0: I el grup segon acaba d'iniciar-se la segona meitat del Jesús Catalunya B1, Corbera d'Ebre 2.
1: I també suposo que si no s'ha iniciat està a punt d'iniciar-se.
0: Sí, sí, fa 5 minuts que ja està iniciada la segona meitat entre la Fatarella i l'Aldeana B.
1: Pues la Fatarella 2, Aldeana B 1.
0: I anem a tancar aquesta ronda i anem a cantar un gol de la segona catalana, un gol que és important.

0: radi, jo no sé de qui és radi, però bueno, és el que ens facilita el nostre corresponsal des de Roda, des de Sant Pere i Sant Pau, que als 48 minuts acaba d'establir el gol que situa les taules del marcador. Sant Pere i Sant Pau 1, Amposta 1. I
1: Radi, que és lo dorsal 7, Anouar, li solen en dir, però aquí el cognom és Radi, li haurà apuntat amb H-R-H-A-D-I, Radi.
0: I dos minuts després del gol de l'empat de l'Amposta, arriba de nou el gol que avança el marcador al Sant Pere i Sant Pau. Àxel torna a desfer les taules al marcador. Al minut 50 de partit, Sant Pere i Sant Pau 2, Amposta 1.

0: Únic s'escriu amb H o sense H?
1: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
2: I n'hi ha gol importantíssima, la segona catalana, que ho torna a modificar tot. Perquè amb

situar les taules al marcador als 9 minuts de la represa. El 54, partit. La Cava 1, la Sénia

0: I estem anant cap a la cava. Estem anant cap a la cava a comentar aquestes darreres novetats que no són favorables als interessos de les Terres de l'Ebre, perquè amb aquest resultat provisional se proclamaria campió el Vilaseca. El Vilaseca, que està imposant-se de forma contundent davant la Pobla de Mafumet B i Sant Oriol... que ara no he fet un gat, xec. I Sant Oriol el gat a l'aigua. Però bueno, encara queda molt de partit, i el conjunt senyenc espera fer aquest segon gol que el torni a avançar i li doni aquest ascens a la primera catalana al final d'aquesta jornada.
1: I anem ràpidament, Jesús, abans que es talli, perquè pareix que hi ha problemes de connexió allí a la cava. No? Ai, Tomàs.
0: Anem cap a la cava, però abans anem a comentar un marcador que ho torna a capgirar tot, en aquest cas a la tercera catalana. En 8 minuts el Jesús i Maria li acaba de donar la volta al partit i se situa provisionalment com a campió d'aquesta categoria. El Jesús i Maria ha fet 2 gols en 8 minuts. Jesús i Maria 2, Marc d'Enverge 1. I anem cap a la cava a comentar aquest gol de l'empat del conjunt cabero. No és així, Pau?
2: Sí, Jesús, pareix que la senya vos estem acostumbrada
0: a l'èpica.
2: Al minut final.
0: Sí.
2: Perquè Déu-n'hi-do.
0: Com ha arribat aquest gol, Pau?
2: Pues bueno, una jugada de contraatac que ven enllaçada per la cava i no sé ni què ha marcat, però ha marcat gol. És veritat que, bueno, pues desafortunadament el porter Àngel tampoc està massa fi i la defensa tampoc. Però bueno, seguir treballant perquè aquí queda molt i... I, pues, i jo estic segur que ho remuntarem, però bueno, un partit és tan nerviosit. A veure, Eric, la para el porter l'han tingut claríssima, però claríssima, ara mateix.
0: Com arriba la jugada, Pau? A veure,
2: tornar a recuperar la pilota de Sènia? No res. Dime, Jesús.
0: Com ha arribat aquesta acció, Pau?
2: Pues l'acció del gol, no, aquesta acció, pues una recuperada de la senya, ha tingut Eric l'oportunitat contra el porter en una bona passada interior, però el porter l'ha pagat molt bé.
0: No,
2: i ara té la pilota a cava, al camp d'ell, llavors recuperem... Falta la senya, que pot ser perillosa.
0: Aguantem, Pau.
2: Falta a favor de la senya i ja es prepara Albert Saragossa, que ja ha fet uns quants gols de falta, a veure si aquí ens pot donar avantatge. I, bueno, ja estem esperant el minut Roberto, que ja està calentant. Allí a veure, estan calentant Joel, Teo, Didac, Jordi Bogat, Nacir i l'home gau dels últims minuts, Roberto. A veure, Albert, tota la pilota, corner a favor de la tècnica.
0: Aguantem, Pau.
2: A veure, Marc López, la gent que està animant, Pugen Raúl, Puja Gaspa, Puja Mablasco, Puja David, Longana, Boris, Mar, la Despeja de la Torre, Eric, la Pencha, Eric, pero pues sí. Pues bueno.
0: No sé si a casa, no sé si a casa, a casa seua deu quedar algú, perquè a tots els camps ens estan comentant que està tot com un ou.
2: Sí, això està tot igualadíssim, però també és veritat que és un orgull, no?, tindre aquestes categories tan apretades i tan xules, i d'aquí felicito a Cava perquè estan competint superbé, i això també, des del meu punt de vista, s'agraeix que competixen així, la veritat. Claro que ens agradaria que no competiquessin tant, però s'agraïsmo.
0: Minut i resultat des del municipal de la Sénia, Pau.
2: El minut no ho sé. A veure que ja això acaba. Pues el minut ara no ho sé, Tate. Devem ser pues, un 18 de la segona part. La Cava 1, la Sénia 1.
3: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva Tots els gols amb Jesús Ferrando.
1: Només un incís, Jesús, diu el gran Mario Guerrera que et donéssim unes juanoles. Mario, ya se las hemos dado. Però no hay arreglo.
0: Ya, ya me la dan, ya me la dan. Les Roquetes, a la tercera catalana, pràcticament sentència el descens de categoria del Pinell de Brai. Als 52 minuts de joc, Joel fa el segon gol del conjunt Roqueteng. Roqueteng 2, Pinell 0. I també a la tercera catalana li torna a donar la volta a la situació el conjunt de l'Ampolla. En 9 minuts de la segona part acaba de capgirar el marcador el conjunt Ampollero. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del conjunt del Baix Ebre, que els vol imposar en aquesta categoria i ho vol fer vencent el conjunt de Gerard Capella. Amposta B1, Ampolla 2.
3: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig. Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, Tots els gols. A Imagina Ràdio.

I déu-n'hi-do quines emocions més fortes estem tenint a la part capdavantera d'aquesta tercera catalana. I arriba el gol de l'empat

0: necessita la victòria per a dependre d'ell mateix. Amb l'empat no li val. Amb la victòria del Jesús i Maria, seria el Jesús i Maria que acabaria disputant aquesta promoció d'ascens. Ara mateix, Santa Bàrbara 2, Flix 2.
1: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.
2: I anem a esta tercera catalana, el Jesús i Maria Miau, Mas d'en Verge, i esta vegada tenim a Toni Iniesta.
0: Abans d'anar a Toni Iniesta, vaig a comentar el nostre benvolgut Nino Vázquez. Que cabrons amb el gall.
2: I ara el gat.
0: En comptes d'agrair-me que estigui a l'estudi donant lo callo, me figueu lo gall. Ja un mal.
3: Lo del gat va per lo del gat a l'aigua que ha dit abans. Va per aquí la cosa.
0: Anem amb Toni Iniesta a comentar aquesta remuntada que ha fet el Jesús i Maria al partit que disputen davant el Masdenverge. No és així, Toni?
4: Hola, bona tarda. Déu-n'hi-do, avui és una tornada que m'he recordat del carrusel deportivo d'antiguament, com a tesoro crios. Déu-n'hi-do, com està... a més, estan canviant les coses contínuament. Ara queda un primer, l'altre queda segon, ara no sé què. Sí, anem a veure, la primera part...
0: Espera't. N'hi ha novetat a Santa Bàrbara!
4: Qui ha marcat?
0: I es torna a avançar el Flix al marcador! Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, que torna a situar el conjunt riberenc per davant el marcador al minut 55 de partit. Santa Bàrbara 2, Flix 3. Toni, ens comentaves...
4: Mentre vinguin a esperar, com els demés estan a punt d'empatar. Un xut de Javi Tomàs, minut 22 de la segona part, per situar-nos, i ha tocat el pal esquerre de la porteria del Josep Maria. Més emoció. Bueno, primera part, el Josep Maria molt intens, el Masdenverge plegat de baixes, però s'ha pensat molt bé,

0: tonto, però... Atenció! No. Un penal tonto, però clar, i ha suposat l'empat a un, tot i que Àlex ha tocat la pilota, però el rebot li ha perjudicat i ha acabat entrant. I acte, al cap de 3 minuts, minut 7 o 8 de la segona part, per a mi una jugada precisa d'una falta, va fent la pita i aconseguir sent Felip, s'endú la pilota, fa passar la mort i Ferreres aconseguir 2-1. A partir d'aquí, pues, tot està obert. Jo crec que nosaltres el que ens ha fet ens importa, a banda d'intentar guanyar, atenció, Joan de Perill i ha perdonat el tercer Josep Maria Ferreres, cosa rara. Ha perdonat el tercer. Crec que el Godall està perdent 2-0, no?
1: Sí, està perdent 2-0.
0: Nosaltres, si el Godall perd o empata, tenim marge, perquè el Godall s'ha de guanyar. Bueno, és un partit d'estos que els dos ens juguem molt. Nosaltres el baixar i ells el pujar. I ha hagut un moment que crec que el Josep Maria, com està guanyant nosaltres i està perdent l'ampolla i empatant allà, crec que inclús era primer. Ara no sé com està allà. Crec que ara tornen a segons, perquè no ho sé.
1: És així ho han comentat nosaltres des d'aquí, en la derrota provisional de l'ampolla al camp de l'Amposta, el Jesús Maria, amb els dos gols que us ha remuntat el marcador, se situava en primera posició d'aquesta categoria.
0: Sí, sí, però un minut ha sigut líder de la categoria, tot i que ara l'ampolla ha capgirat el marcador. I aquí, partit obert, 2-1, els dos volen guanyar, perquè, clar, jo crec que l'empat no és deixar ningú, ni un ni els altres. Val a dir que hi ha molt bon ambient al camp, però bon ambient en l'aspecte de que molta gent, però moltes camisetes roges per una banda, moltes camisetes blanques, blaves per l'altra banda, però molt respectuós, un ambient molt, molt correcte, que és el que ha de ser el futbol, que en resumes comptes ha de ser una festa.
1: No sé si n'hi ha algú a casa d'ell, perquè...
0: Parla més fort, hi ha molt de soroll.
1: No sé si n'hi ha algú a casa d'ell, perquè ens està comentant tothom que estan tots els camps a rebentar.
0: Pues això és bonic. Les Terres de l'Ebre, afortunadament, jo crec que el futbol té molt bona salut, i tots els partits, nosaltres portem els partits a casa, que ha vingut les raquetes, molta gent, que ha vingut la gent a estar, vull dir que Déu-n'hi-do l'ambient que hi ha. I també vull destacar, afortunadament, sempre que a la majoria de camps hi ha molt bon ambient, i salvo un cas excepcional, com va ser potser el dia del dictat, recuerdo, del Mora, Santa Bàrbara, afortunadament hi ha molt bon ambient, tothom ens coneixem al final, i tothom té que anar a treballar el dilluns, no? I, bueno, avui he fet una reflexió dient això, que l'últim dia, que els comuniquem al govern del Verbaix, que, davant de tot, són persones i que l'important és el futbol. Aprofito per dir que s'ha confirmat los...
1: Sí, t'ho anava a comentar ara mateix. Donar-li molts ànims a ton fill, Dani, per aquesta trencada de lligaments i menís.
0: Sí, divendres em tindré confirmació de que, bueno, lligaments creuats anteriors, sembla que és algo així, i haurà de passar per quiròfano i espero una baixa bastant llarga. Però, bueno...
1: Molta força per a ell, no? Des del programa Tots els Gols.
0: Gràcies, ja li transmetré, ¿vale? Bueno, pues queden a minut 26 per a despedir transmissió. Minut 26, segona part, i continua Josep Maria 2, Mas de Merge 1. Tot obert.
2: Intensitat, duresa, concentració, velocitat... Anticipació. Rebuig. Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, Tots els gols. A Imagina Ràdio.
1: Quan en aquest precís instant arriba el cinquè gol del Vilaseca davant la Pobla de Mafumet B a la segona catalana. Al minut 72 de partit, sentència, si no ho havia fet abans, el conjunt del Camp de Tarragona, que només li falta esperar al que passe al municipal del Camp Nou. Si acaba així la cosa, el Vilaseca se proclamarà campió de segona catalana. I arriba el tercer gol a la quarta catalana al partit que disputen el municipal de la Santa Creu. El Corbera pràcticament sentencia el partit.

0: des del punt fatídic, des del punt de penal, Shakir fa el tercer gol del conjunt Corberà. Jesús Catalonia B, 1, Corberà d'Ebre, 3.
1: Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios.
2: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.

0: I déu-n'hi-do quin partit a Camarres, a la segona catalana, acaba d'empatar el Roda de Barà a 4 gols. Camarres, 4, Roda de Barà, 4. Ara mateix situa les taules al marcador el conjunt rodenc, que no li seria suficient per a evitar el descens de categoria. Amb el resultat que s'està produint al camp del Sant Pere i Sant Pau, amb aquest 2-1 favorable al conjunt del camp de Tarragona, el Sant Pere i Sant Pau se mantindria i baixaria el conjunt del Roda de Barà. I ara mateix acaba d'establir el segon gol el Jesús Catalonia B davant el Corbera d'Ebre. Al minut 70 de partit, a la quarta catalana a la fase d'ascens, el grup segon li dona emoció al tram final. Jesús Catalonia B 2, Corbera d'Ebre 3.
1: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.

0: I Toni Iniesta, si ens està sentint ara mateix, que es tranquil·litzi del tot. Que es tranquil·litzi del tot. Perquè al minut 75 de joc, l'Ametlla del Mar sentència el partit mitjançant Edu Benítez. Marca el tercer gol. Ametlla del Mar 3, Godall 0.
1: Tots els gols a Imagina Ràdio.

I Joan Martínez hi vol ficar pólvora al tram final dels partits de la segona catalana. I fa el bo...

Ferran Postí, que torna a situar les taules al marcador a falta d'un quart per a finalitzar el partit. Al minut 75, Sant Pere i Sant Pau, 2, Amposta, 2.

0: Bueno, anem a Camarles, partit de bojos, no?
1: Sí, sí.
0: I de necessitats, també. Per què no dir-ho?
1: Què ha passat, Josep?
2: Total, no? Perquè, bueno, estàvem guanyant 3-1 i, bueno, hem fet un parell de fallos i, bueno, aquesta gent ens han empatat 3-3, aconseguim fer 4-3, en un altre desajust, doncs, bueno, no sé si és que estem, mos pensem, no sé, i ara, ai, bueno, i després ha sigut el 4-4, el Roda s'ha quedat ara en 2-2, una jugada al mig del camp ha expulsat un jugador d'ells per una agressió, crec. Mm-hmm. I després l'altra jugada, el jugador nostre ja va tan sol de cara a porta, jo crec que és penal, crec que és dins, bueno, l'àrbit lo pita a la mateixa ratlla, però bueno, mira, i ara, mira, acaba de marcar el Roda. Acaba de marcar el Roda.
1: Ostres.
2: En dos jugadors menys, eh? I estem al minut 38, eh? Bueno, això vol dir, no sé, un desbarajuste total. Total, desbarajuste total.
1: Falta de concentració?
2: Pues sí, sí, sobretot. Sí, sí, sí, sí. Sí. Falta de concentració total, total, perquè falta de marcatges. Bueno, no sé, vull dir, ha sigut un desastre. La segona part, bueno, la segona part, imagina't, mos han fet 4 gols, vull dir, esta gent, vull dir, una falta de concentració total de l'equip del Camarles.
1: Quan en aquest precís instant arriba el gol de la canonja al municipal de Vítem. Al minut 76 de partit, Àlex marca des del punt fatídic davant el Remolins Vítem. Remolins Vítem 0, canonja 1. Josep, ho arreglarem això a la recta final o no?
2: No ho sé, perquè queden 6 minuts, més descompte. A veure, t'estic dient, quan som un equip que juguem molt la pilota, un equip que juga molt, i, sin embargo, és que no estem jugant res, de segona part, no juguem res, cadascú fa la guerra pel seu compte, i ja et dic, molt de... Diblar, mira, ara mos quedem en un menys d'altres per dos tatges grogues. Ha sigut un desbarajuste total. Vull dir, Guillem ha sortit i la segona part. És que ni una. Dibla que dibla i un desastre. Però bueno, què han de fer?
1: A pensar la promoció, no?
2: Sí, home, a pensar la promoció, però és una llàstima. Acabes a casa i, bueno, t'estàs ficant en un 3-1, s'estan quedant en 2-2 i resulta que en 2-2 te remunten el partit. En dos homes menys. Vull dir, aquesta gent va a muerte i el Camarles, pues no juguem, és que no juguem a res. No juguem a res.
1: Minut i resultat des del municipal Pla de Barra, Josep.
2: Sí, minut 40 i de moment, vull dir, Camarles 4, Roda de Barra 5.
3: La jornada futbolística de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores a Imagina Ràdio.

the jam is pumping. Look at him.

0: I el Jesús, el Jesús i Maria s'encamina a fer la promoció d'ascens cap a la segona catalana. Al minut 81 de partit, marca des del punt fatídic el conjunt partidalenc, que sentencia pràcticament aquest duel davant el Masdenverge. Jesús i Maria 3, Masdenverge 1.
1: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: qué cachondeíto, Tomás, con el gallo toda la tarde, ¿no? ¿Eh?
1: Sí, hombre, claro. Somos en bastante categoría. Mira, Richie se enriu, pero bueno, a carcajada limpia.
0: Se enriu, pero que no paren los trucales.
1: No, no paren, no paren. No paren. Es que no paren, ¿eh? No han parat en tota la tarda. Hombre, ni els gols tampoc.
0: No, si no m'he,
1: no ni els gols no tampoc.
0: Si no m'he pogut aixecar d'aquí de la cadira.
1: Ni tu ni jo. I Pedro, pobre, ha escrit més lletres que va escriure Quevedo en les seves novel·les.
0: Tot bé, Pedro, o no?
2: Sí, la veritat és que una mica...
1: agobiat,
2: està sent una mica estressant, però bueno, ara diràs que ja anirà fluixant, que aniran acabant els partits.
1: Queden 3 minuts perquè s'acaben la majoria.
2: I, bueno, bé.
0: La Sénia acaba de marcar el segon gol, però ha estat anul·lat per fora de joc. Estan els darrers minuts, els darrers compassos del partit i no poden amb la cava, amb el conjunt que està matemàticament descendit cap a la tercera catalana.
2: Donant guerra fins al final, eh?
0: Sí, sí. Sí, sí. I anem a un altre camp?
3: Sí, bueno, tornem amb Juanjo, que suposo que ara deu estar algo més content que abans, a l'última trucada que li hem fet.
0: Juanjo, heu pogut donar la volta al partit
4: mira,
0: en una...
4: Mira, mira, gol de morir, gol de morir, el 4, gol.
0: Pues millor impossible, no, Juanjo?
4: Sí, sí, sí, ha sigut dos gols de penal. Un penal, l'altre penal. Ha agradat l'àrbitre molt atrás, el jugador nostre ho ha fet molt bé. Penal. I ara la jugada i Morís ha acabat de fer 4-1, ha sentenciat ja el partit.
0: Ara tan sols et queda mirar cap als altres camps, el que passa al final del partit de l'Ampolla i a Santa Bàrbara, no? És així?
4: Pues sí. No volem mirar-ho, però la gent ho mira i ens ho diu, que està guanyant un, fa gol l'altre. I això és un emprenyo perquè no volem saber on està a última hora i ara això cada vegada s'embolica més. Tots ens diuen, ara marcar-lo Santa Bàrbara, l'ha empatat, que cago en Déu, l'altre, ara marcar-lo Cris, bé. I l'Ammilla, també, que els de Masdenverge estan preguntant què fan, també el Godall. I, en fi, va tot. No. Va tot aquestes últimes jornades, i si queda, això fa caure dolent.
0: A l'Ammilla de Mar, lo Godall està perdent 3-0.
4: 3-1, ha marcat ara lo Godall.
0: Ah, pues bueno, pues, sí. No, això no ho sabia. Això no, no ens havia arribat aquesta informació, però...
4: Home, m'ho han dit els de Masdenverge, que també ho porten al dia.
0: Mm. Molta part de culpa la devem tindre nosaltres, no?
4: Per què?
0: Home, perquè informant el programa Tots els Gols, informant a través de les xarxes socials i a través de les ones, no és així, Juanjo?
4: Sí, home, però bueno... Aquí de culpa no n'hi ha ningú. És que tots intentem fer-ho bé i ja van tots.
0: Què està passant, Juanjo, ara?
4: Ara està passant que estan els jugadors nostres contraatacant, els de la Masdenverge, però si fiquen patats per aguantar, i tot allò, que no passa mal ningú, que s'ha fet mal un jugador de Masdenverge, també, però bé, mira, a veure, no. Ferrer, des de cara a la porta, tot solet, i ho ha parat Iniesta. Ja tenia un altre gol preparat. Però no, ha parat lo porter.
0: Minut i resultat des del municipal de l'Aube, Juanjo.
4: Pues minut 44, Jesús i Maria, 4, Masdenverge 1.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, Tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: Arriben dos gols més des de la quarta catalana. A la fase d'ascens del grup primer retalla distàncies el Camp Redó al municipal d'Horta de Sant Joan. El municipal Salvador Miralles marca el primer gol. El conjunt Camp Redonenc. Horta de Sant Joan 3, Camp Redó 1. I arriba el gol de l'empat a la tercera catalana. al Municipal de Mora d'Ebre. Marcos San José situa les taules al marcador als 57 minuts de joc. Als 12 de la represa, Olímpic Mora d'Ebre 1, Gandesa 1.
5: Tots els gols a Imagina Ràdio.
0: I pràcticament sentència aquest duel de la quarta catalana de la fase d'ascens al grup segon. El Corbera d'Ebre fa el quart gol davant el Catalonia B. Als 86 minuts de joc, Bicho fa el seu hat-trick. Jesús Catalonia B 2, Corbera d'Ebre 4.
3: I tornem al Municipal de l'Observatori, recent estrenat camp amb Miquel Àngel Campos.
0: Abans, però, anem a cantar el primer dels finals dels duels que es disputaven a partir de les 5 de la tarda. Finalitza el partit de l'AUB amb victòria contundent, amb remuntada inclosa, del Jesús i Maria, del conjunt de Pau Alegria, que disputaria la promoció d'ascens cap a la segona catalana. Jesús i Maria 4, Mas de Merge 1. I anem amb Miquel Àngel Campos a comentar aquest duel que està a punt de finalitzar, no és així, Miquel Àngel Campos?
6: Doncs sí, estem en 88 de partit, 43 de la segona part, i el resultat ja conegut de Roqueteng 2, Pinell 0, perdent tot decidit. Val a dir que des del minut 58 de partit el Pinell juga amb un jugador menys per expulsió per vermella directa de Manuel Ventura. Ha estat una entrada molt dura al mig del camp i l'àrbitre ha considerat que era vermella directa. Per tant, el Pinell que juga en interioritat. El Roqueteng a la seva part ha tingut moltes ocasions de gol, ha sigut tenint ocasions el domini del partit, però avui ha faltat encert. Sí que és cert que ha marcat dos gols el Roqueteng, però avui és els partits que... i una mica més avançant dels davanters, la golejada que és potser d'escàndol.
0: Un partit que esteu vivint amb emoció per sí, disputar els primers minuts sobre la gespa artificial nova, no?
6: Doncs sí, la veritat és que aquest canvi l'havia estat l'equip femení, els equips de futbol bàsic, faltava el primer equip que ho ha fet avui. La veritat és que molta expectació després d'aquest partit, per veure un partit ja oficial a l'estadi nou, la gent ha respost, molta gent a la grada i, per tant, festa completa. Despedida de la temporada amb victòria, una temporada que el Roqueteng doncs, possiblement acabarà comprant una meritòria sisena posició i, bé, una temporada ha tingut el handicap afegit de que el, dels 15 partits com a local, 13 els ha jugat a Camp Redó, però s'ha estat tot bé i ha competit molt bé en tots els partits i temporada més que digna.
0: Si els lladres estan escoltant aquest programa, se faran la festa, perquè tu ens has comentat que n'hi ha molta gent a Roquetes. Anteriorment ens havia comentat Juan Jolgalà que estava el camp ple, a la Fatarella també, a la Sénia no cap nou. Tothom s'ha volcat en estos últims partits de la temporada,
6: sí,
0: no?
6: Sí, que passa que hi ha molts partits en què avui més hi ha coses en joc i clar, això també se nota. L'estat fa bona tarda, bona temperatura, la gent té ganes de futbol. Ara mateix, final del partit, l'àrbitre ha considerat que no s'havia fet res i, per tant, el Roquetenc que acaba aquest partit amb victòria per 2-0. Jo crec que l'àrbitre amb bon criteri, amb tot resolt ja, ha decidit allà final del partit. I bé, un Pinell que confirma el seu descens a quarta catalana. Bé, la veritat és que de decepció els jugadors del Pinell, que saben que, a més, que la derrota del govern no s'havia tingut l'ocasió de poder, però la veritat és que en cap moment ha donat la impressió que el Pinell tingués cap opció. El Roquetenc està molt superior en tot moment. Ara, un fort aplaudiment a l'estadi d'Observatori despedint a l'equip de Roquetes de, com reconeixent la bona temporada feta i bé, aquí acaba aquest partit, aquesta temporada. Atípica pel fet de jugar amb la majoria de partits a Camp Redó, però bé, la il·lusió i l'esperança que la temporada que és, per fi, després de molts anys, tindrem una temporada normal, amb partits a casa i partits a fora alternativament, ni poder gaudir d'aquesta instal·lació tan, tan magnífica que hem estrenat aquesta temporada.
0: Moltes gràcies, Miquel Àngel Campos, per totes aquestes connexions i t'emplacem a la festa de final de temporada de tots els gols.
6: Allí
0: que
6: estarem.
0: Realitzarem, si no me'l conto, el divendres 19 de juny.
6: Molt bé. Perfecte.
5: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
7: Arriba el moment més esperat de la temporada, la 15a Festa del Futbol Català, que espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
8: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
7: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
8: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
9: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
10: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència.

l'espectador i haver que ha retallat distàncies. Als 87 minuts de joc, un minut després d'encaixar el 2-4 i al temps de descompte, quan passava un minut de l'hora, acaba d'establir les taules al marcador. Jesús Catalonia B, 4. Corbera d'Ebre, 4.

0: I tenim un runx de finals de la segona catalana al municipal de Vítem. Ha caigut el conjunt local per 0-1 davant la Canonja. A Sant Pere i Sant Pau finalitza amb el 2-2 el duel que disputava l'Amposta. Per tant, el Roda Barà és equip de tercera catalana. I finalitza el partit al municipal de la Santa Creu amb el 4-4 definitiu que li dona el punt que necessitava el Corbera d'Ebre per a disputar la tornada de la final d'ascens al municipal de la Terra Alta. Al minut 95 de joc, sentència el Flix mitjançant Jordi López, fa el quart gol i sentència el duel que ja ha arribat a la recta final. A marxar als vestidors amb el 2-4. I n'hi ha una notició. Perquè s'avança.
1: Exclusiva.
0: S'avança la cava. Davant la Sénia. S'havia quedat en 10 jugadors el conjunt blanc i blau. I marca el 2-1 davant la Sénia, que ara mateix té un penal a favor. Y nos fuimos en un, empezamos a Eric Almuni cap a la pilota. Tot i així, estem esperant que ens confirme Pau Rodrigo. Acaba d'establir l'estat.

0: final de partit. Acaba d'establir les taules. La Cava 2, la Sénia 2, però necessita un gol més per a proclamar-se campió de la categoria. A la segona catalana, al temps de descompte, la Cava 2, la Sénia 2.
1: Pues dale, Jesús, que tens a Pau Rodrigo a l'altra banda del fil.
0: Pau Rodrigo, comenta'ns les darreres novetats.
2: Uf, de biotisme. Bueno, ves? Pau, ves? Pau, ves? Pau, ves? Pau, ves? Pot ser. L'han tingut caríssima. Me cagues, l'han tingut caríssima. Però molt nervioso d'haver fet tot, perquè això és una locura, de tu.
0: Quan ha afegit l'àrbit?
2: Pues no ho sé. La veritat que no ho sé, però s'està perdent temps. Jo suposo que ja pot ser, no sé si sí o sí, d'anyarit. Ara diu la 1 que falten dos, vale. Que falten dos minuts per acabar-se. Ahí, vida la 1 que senyalava dos minuts.
0: Quan aprofitem a cantar el final al Municipal Pla de Barra, finalment el Camarres ha pogut empatar davant el Roda de Barà. Camarres 5,
2: si
0: Camarres 5, Roda de Barà 5.
2: A veure. A veure, Joel, Joel, la senta. No, despejen. Ara hi ha una falta a favor de la Cava. Jo crec que això, Jesús, sempre anem a la Gaica i al final, en algun moment, ha de caure en contra i avui caure en contra. Me sentiu?
0: Sí, sí, comenta'ns el que passa en aquest duel mira, que està vivint els darrers
2: final,
0: minuts.
2: Final. Final. Pues bueno, quedem tercer, no? I ja veu el playoff. Felicitar a Cava, que ha fet molt bon partit. I ja està. I ara et pegar a veure si la és, que és la part positiva, a veure si pot fer... Si pot fer la feina, bueno, ja ha fet la feina perquè s'ha acabat, me penso, en té un al final. I a veure si, no sé, a veure si ho té tot i fer i tenim la sort de... Però bueno, pues no ha pogut ser.
0: Molt de senzills. Pau.
2: Sí, dime.
0: Molt de senzills. No sé si em sents. T'he dit que si molt de sencís entra l'afició.
2: Bueno, l'afició s'ha animat molt i està que sentit socat perquè és un cop molt dur, però bueno, el que se sent és que sí que es pot, que sí que es pot, i au, hem de dir que la temporada és molt bona de la senya, però bueno, claro, ho teníem a tocar i massa oportunitats perdudes, perquè teníem l'oportunitat de guanyar-ho abans i, bueno, i pues no ha pogut ser. I estem doguts, però, bueno, estem a veure quin mos toca i a veure si podem competir per allò, que m'ho queden més opcions, no sé quant aquí jugaríem, que és que canvius, no?
0: Sí,
2: No, canvius, no. Vilaseca, no. La Canoia, no?
0: El Vilaseca és el campió d'aquesta categoria.
2: Pues felicitar Vilaseca i bueno, suposo que serà la Canoia, no? Que ens enfrontarem i ja hauran, bueno, no ens han aconseguit guanyar encara, doncs pues bueno, tindrem més partit i això és futbol i felicitar a Cava i animar-los perquè l'any que ve tornen a segona.
0: Lo que tindrem ocasió de comentar en tu els partits d'aquesta promoció,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí. sempre que puguem. Bueno, suposo que a Canonja jugarem en dissabte, però a la Sénia, que serà tornada, sí. I bueno, esperem un final més feliç que este. És el que hi ha, no sé. És trist, però no ha pogut ser. Al final, de tercera guanya l'Ampolla, no?
3: Sí, sí.
2: Bueno, felicitar des d'aquí a l'Ampolla. Moltes felicitats. I el segon, el fit, pot ser o...?
3: No, no, segon el Josep
2: no,
3: Maria.
2: No, Jesús. Jesús i Maria, pues també donar-los molt d'ànim. I, bueno, i ara esperar a veure... ja ara vaig a la Sénia a veure què passa, a veure si podem cantar la lliga de futbol sala, si tinc, pot ser, tinc algun protagonista, si la podem cantar, potser al final, quan s'acaba el retotip, puc tindre algun protagonista al futsal.
3: Os per al Vilaseca, que s'ha programat campió d'aquesta segona catalana, i per al Club de Futbol Ampolla, que ha sentenciat el temps de descompte al minut 94 amb gol d'Izan, aquest We Are The Champions.

0: I Pau Rodrigo, moltes gràcies per totes aquestes intervencions i t'emplacem a la setmana vinent a seguir informant del Club de Futbol a Sénia.
1: Perfecte, Jesús, i si voleu, després, si guanyem la Lliga de Futsal, vos truco si tinc algun protagonista esport cap al final.
2: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: I anem en esta locura, locura que ha sigut aquesta tarda de diumenge a afrontar la quarta ronda d'aquest programa. La quarta ronda, la darrera ronda d'aquest programa amb els nostres Tucson, amb els nostres Kona i amb els cotxes de la gamma d'Avelló Autotech.
3: Únic s'escriu amb H o sense H?
4: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Anem, que encara ens queden coses. Anem, que encara ens queden coses. I sí, anem a iniciar la darrera ronda d'aquesta temporada, Richie.
1: Però, bueno, més tranquil·lets i has sobreviscut.
0: Bueno, sí.
1: Estàs viu, encara.
0: Sí, sí.
2: Gràcies a l'Esquanola, eh?
0: Sí, els dic, de Juanolos me n'he fotut un carro.
1: Anem amb la primera catalana, el grup tercer. Recordem que esta ja la teníem finiquitada. Ja al principi del programa, jornada 30, tots els partits ja finalitzats. Cubelles 3, Sitges 5.
0: Fundació Atlètic Vilafranca 3, Sant Boià 4.
1: Camp Joliu 3, Barcelonista Terlenca 2.
0: Tortosa Ebre 0, Joventut 25 de Setembre 2.
1: Tàrrega 2, Escó 0.
0: Sant Cugat 1, Rapitenca 2.
1: Natació Terrassa 2, El Catllà 2.
0: Martorell 1, Viladecans 1.
1: I ja està.
0: Ara... I ja està.
1: Ara continuem amb la segona catalana.
0: Com que ja està?
1: Ja està. Que també la tenim tota finiquitada. Grup 6è, última jornada. Comencem. Montblanc 2, Jesús Catalonia 0.
0: Malauradament no ha pogut ser l'ascens del club de futbol Asènia.
1: Directe, sí.
0: Ho tenia a tocar, però finalment no ha pogut ser. I és el Vilaseca qui s'ha endut el gat a l'aigua. El gat a l'aigua.
3: Miau, miau.
0: Sí, sí. Torreforta 3, Aldeana 0.
1: Cambrils Unió 1, Ulldecona 0.
0: Camarres 5, Roda de Barà 5. Un partit boig.
1: Vilaseca 5, Pobla de Mafumet B 0.
0: L'Escava 2, la Sénia 2.
1: També partit boig.
0: Sí, sí.
1: Remolins...
0: Boig perquè ha arribat al final, al temps de descompte, ha arribat el 2-1 favorable a l'Escava, en inferioritat numèrica, i posteriorment ha arribat el gol de l'empat de la Sénia, que malauradament no ha sigut suficient per a evitar que el Vilaseca se proclame campió d'aquesta categoria.
1: Remolins Vítem 0, Canonja 1.
0: I Sant Pere i Sant Pau 2, Amposta 2.
1: Continuem amb la tercera catalana, que bueno, vaig a mirar a veure si ho puc actualitzar tot, perquè no els tenia tots, me penso. No sé si tu sí, Jesús.
0: Anem.
1: Anem-hi, a veure... Això, comencem pel que es va jugar ahir. Ginestà 1, Móra la Nova 0.
0: Amposta B 1, Ampolla 3.
1: Roquetenc 2, Pinell de Brai 0. Jesús i Maria...
0: Jesús i Maria 4, Mas en Batge 1.
1: Amella de Mar 3, Godall 1, pot ser, a finals ja?
0: Sí. Teòricament, sí. No tinc confirmat el final d'aquest duel que es disputava al Municipal de la Cala, on el conjunt godallenc tindrà que esperar a veure què fa el Jesús i Maria per saber si se salva o no.
1: El següent que teníem, que també començava a les 5, és el Santa Bàrbara 2, Flix 4.
0: I provisionals, Olímpic Móra d'Ebre 1, Gandesa 1.
1: I acaba de començar ara a les 7, Camarles B 0, Perelló 0.
0: Anem cap a la fase d'ascens, cap a la tercera catalana, al grup primer, on tenim ja confirmats tots els dos marcadors. Ahir es disputava el Xarta 5, la Sénia B 3.
1: I sí, tu el tens confirmat, perquè jo tenia Horta de Sant Joan 3, Campredó 1.
0: I és definitiu.
1: Ok.
0: I també tenim confirmat els dos finals del grup segon. El grup primer, l'Horta de Sant Joan, queda com a primer classificat i s'enfrontarà a la Fatarella en esta final d'ascens. I el Corbera d'Ebre, que ha empatat a 4 gols davant el Jesús Catalonia B, s'ha assegurat la primera plaça del grup segon.
1: Per tant, jugarà contra el Campredó,
0: sí,
1: no?
0: Corbera d'Ebre, Campredó. Cambredo Corbera d'Ebre.
1: I bueno, no em dic el resultat del grup segon de la Fatarella 2, el de Anna B, 1, al final.
0: S'ha imposat el conjunt fatarellenc i que fa història el conjunt de la Terra Alta que es cola en aquesta promoció d'ascens, en aquesta final d'ascens cap a la tercera catalana, on s'enfrontarà davant l'Horta de Sant Joan, el derbi terraltí.
1: Ara ens diuen un resultat que s'està produint ara.
0: Sí, abans de tancar aquesta ronda, al minut 4 de partit, s'avança el Perelló. Al municipal Pla de Barra de Camarles s'avança el conjunt de Chema Esteban. Camarles B0, Perelló... I tanquem aquesta quarta ronda del programa amb els nostres amics i sponsors de Bellototec.
4: Únic, s'escriu amb H o sense H?
5: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
6: Tardes de diumenges avorrides? Connecta amb tots els gols. Informació esportiva de les Terres de l'Ebre i més.
7: Ràdio 103.9 FM.
8: Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
9: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
8: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
9: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
10: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
11: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
10: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
12: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
0: I anem en la mega ronda de poliesportiu. En la mega ronda de poliesportiu, que, com sempre, arriba de la mà dels nostres sponsors i amics. Avellut Totec.
4: Únic, s'escriu amb H o sense H?
5: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
6: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
13: Mega ronda amb poliesportiu.
1: Voy, Tomàs, que estava mirant una cosa, però, bueno, ja està.
2: Tu l'estaves mirant a mi?
1: A part.
2: Una cosa.
1: A banda.
2: Vale.
1: No,
2: home.
1: No, ja no té sentit.
2: Quiquiriqui!
1: Miau. Comencem la Copa Primavera de Terres de l'Ebre, semifinals. El divendres es va jugar l'Alcanar 0, Vinaròs 3.
2: Ahir la tarda, ahir a les 6 es va jugar l'Aldeana Remolins Vítem, que no hem trobat el resultat. Tu el sabràs? No. Bueno, intentarem averiguar-lo abans de que acabi la mega ronda.
0: Ara em fico en contacte amb Paco.
1: I, okay. I a les 5 i mitja d'avui es jugava la Rapitenca Canareu, que tampoc no tenim resultat.
2: Seguim amb futbol de veterans, a la segona divisió de veterans de Tarragona, jornada 22ena i 4 partits que es van disputar ahir dissabte. Riudoms 4, Vallmoll 0.
1: Unió Astorga 3 i Comar 1.
2: Amposta 6, Valls 1.
1: I Hospitalet de l'Infant 4, Atlètic Cambrils 4. I... Ah, no, em pensava que volia dir
2: alguna cosa. I esta tarda, Montblanc 4, Altafulla 6.
1: I a partir de les 6 es jugava el Cambrils Legends a Mella de Mar. De moment no tenim resultat.
2: Passem al futbol femení, a la primera territorial femenina, grup segon, 30ena i darrera jornada. I ha guanyat l'Aldea en el partit d'ahir la tarda davant del Singerlin. 1, Aldeana 3.
0: Remuntant el marcador advers amb el que s'havien avançat les jugadores barcelonines.
1: I passem a la Copa Terres de l'Ebre femení futbol 7, grup 1, 6ena jornada, i penso que ja és l'última. Femení Alcanar 0, Roqueteng 10.
2: I descansava esta setmana a la Cala.
1: Al grup segon d'esta Copa Terres de l'Ebre femení futbol 7. Dimarts es va jugar a la Plana de Santa Bàrbara 10, Remolins Vítem 4.
2: I ha descansat el Campredó.
1: I al grup tercer d'esta mateixa Copa Terres de l'Ebre, dissabte, Jesús Catalònia 2, Perelló 5.
2: I ha descansat l'Aldover.
1: Canviem al futbol base, preferent juvenil, grup 4, 30ena jornada, també és l'última.
0: Abans de passar al futbol base, d'estos partits, què farem?
1: Què farem? Com?
0: Dels partits de la Copa Terres de l'Ebre, què farem?
1: Què farem?
0: Farem la final, no?
2: Va, bueno, explica'm-nos què vols dir.
14: És que no t'entenc ara.
2: Ara aquí a mitjà de ronda mos talla per una idea.
0: Va,
2: explica't.
0: El Roqueteng està a expenses del resultat que passa entre la Cava i el femení Alcanar, que recuperen el dimecres vinent, si no mal conto, per a saber si poden revalidar el títol d'aquesta competició, perquè disputen un triangular entre el Camp Redó, l'Aldover i l'equip que finalment se proclamarà campió del grup primer.
1: I això es fa en diumenge? Coincidís en el programa?
0: No ho sé si es fa en diumenge o es fa en dissabte. La temporada passada se va fer en dissabte.
2: I què proposes? Que vinguéssim el dissabte i féssim dissabte el programa?
0: No.
2: No, és que clar, mos m'ha preguntat què farem.
1: Sí, ha llançat com una...
2: No, aquí mos han quedat,
0: Podem anar a fer-ho en directe?
2: El partit?
0: Sí, claro.
2: I tant, jo em quedo aquí, vosaltres feu el partit en directe des d'allà, perquè algú s'ha de quedar aquí per a donar-vos pas.
0: Vale, va.
2: No hi ha problema.
0: Ja seguiu en el futbol base.
1: Ja me l'està embolicant, aquest home. Comentàvem futbol base, preferent juvenil, grup 4, 30ena jornada, última, divendres.
0: Jo és que el diumenge no estic.
1: Ah.
2: El diumenge que ve no estàs?
0: No.
2: Vas de comunió?
0: Sí.
2: Ah, però així en farem festa.
0: ho parlarem després, si us sembla.
1: I durant la setmana, claro. Ja comentàvem, preferent juvenil grup 4, 30ena jornada, divendres Amposta 1, Nàstic de Tarragona B, 3.
2: I dissabte, repitent cap 2, Escola Valls 4.
1: A cadet preferent sub 16, grup 4, 30ena jornada, també última, formatiu Terres de l'Ebre 0, Cambrils Unió 2.
2: I Vinyets Molivella 2, Amposta 2.
1: A cadet preferent sub 15, grup 4, ja no dic que última jornada perquè és a tots, Amposta 1, Vinyets Molivella 3.
2: I formatiu Terres de l'Ebre 2, base Mar Bartra 3.
0: Digues. Si ho haguessis dit a la primera...
2: Ho hem comentat.
1: Defensa en Tomàs, que sempre m'ha estat atacant, aquest home. A preferent infantil sub-14, grup 4, 30ena jornada, tots els partits aquest matí, Cambrils Unió 1, Tortosa Ebre 2,
2: Vinyets Molivell 1, Amposta 1
1: i Castelldefels 6, Rapitenca 0.
2: Seguim amb el preferent infantil sub-13, grup 4, 30ena jornada, amb victòria este matí, bueno, avui a les 3 de la tarda de l'Amposta, 2-0 s'ha imposat al Vinyets Molivell.
1: I a les 5 s'ha disputat el Tortosa Ebre 1, Cambrils Unió 1.
2: Seguim amb el futbol 7, amb el futbol base, a l'Evi preferent sub-12.
0: Abans d'avançar, un resultat que li dona la permanència al Tortosa Ebre a la categoria. Aquest empat davant el Cambrils Unió permet al conjunt tortosí mantindre's a la categoria de cara a la temporada vinent 2026-2027.
2: Estem parlant de la preferent infantil sub-13. Ara sí, seguim amb el futbol base, a l'Albi preferent sub-12, grup 6è, 30a jornada, en partit avançat a dijous, la Pastoreta 4, Rapitenca 8.
1: Dissabte, Tortosa Ebre 1, Canonja 1.
2: I avui diumenge, Cambrils 5, Amposta 4.
1: A l'Albi preferent sub-11, grup 6è, jornada 30a, també partit avançat a dijous, Canonja 2, Tortosa Ebre 5.
2: Dissabte, Amposta 5, Cambrils Unió 1.
1: I diumenge, dos partits més, Rapitenca 5, Pallaresos 1.
2: I Vendrell 4, formatiu Terres de l'Ebre 2.
1: A Benjamí preferent sub-10, grup 6è, 30a jornada. Divendres, Pallaresos 2, Rapitenca 6.
2: I ahir, empat entre el Tortosa Ebre i la Canonja, empat a 2 gols.
1: I aquest matí de diumenge, Cambrils Unió 0, Amposta 9.
2: I formatiu Terres de l'Ebre 4, Vendrell 7.
1: I acabem este futbol 7 en el Benjamí preferent sub-9, grup 6è, 30a jornada també. Ahir dissabte, Amposta 2, Cambrils Unió 3.
2: I dos partits este matí, Canonja 5, Tortosa Ebre 5.
1: I Rapitenca 5, Valls 3.
2: Continuem amb el bàsquet a la primera masculina, fase prèvia, grup 1er, 26a jornada i en partit disputat ahir la tarda. Victòria del Cantaires Tortosa, Vilafranca 62, Cantaires Tortosa 72.
1: A primera territorial masculina, grup únic 26a jornada, que també és l'última, si no mal conto. Bàsquet Amposta, dissabte, Bàsquet Amposta 58, Torredembarra 70.
2: I Bàsquet La Cala 53, Manyanet Reus B 80.
1: A segona territorial masculina, fase prèvia, grup 1, 26a jornada, també última. No tinc el resultat, Jesús. Començava a 6:15.
0: Pues no ha començat. Perquè s'ha ajornat aquest partit.
1: Val, doncs el Torredembarra, bàsquet Rapitenc, ha ajornat.
2: I a partir de les 7:30, a partir de 7:45, d'aquí 7 minuts exactament, començarà el Valls Cantaires Tortosa, la Uella B.
1: A segona territorial masculina, fase prèvia, grup 2, 26a jornada, divendres, Tarragona 84, bàsquet Mora d'Ebre 34.
2: Ahir, Club Joventut Ullacona 53, Tarragona bàsquet B 79.
1: I aquest migdia diumenge s'havia disputat el Vendrell 2, bàsquet Amposta. Jo no hi havia cap apunt, però he deduït que també havia estat ajornat perquè no hi havia ni resultat ni res avançades hores.
0: Sí, jo ja ho havia ficat.
1: Ah, vale. Vale.
0: Però com no has imprès els papers que jo t'he enviat, doncs pues bueno.
1: Baralla matrimonial.
2: Li dius algo, li contestes o sigui?
1: No, jo
2: crec. D'acord, seguim amb l'hoquei. No, seguim amb l'handbol a la segona catalana masculina, primera fase del grup B, jornada 29a, amb partit disputat avui al migdia entre el Tortosa, Ascensors d'Ermisa 31, Serradells Andorra 29.
1: Perdó, ja tercera.

0: tercera catalana masculina, grup A, 29a jornada, penúltima. Descansava aquesta setmana el Club Patí McDonald's Amposta.
1: Passem al futbol sala i a la divisió d'honor catalana sènior masculina, el grup tercer, 25a jornada, amb dos partits que ens interessen, que es van disputar ahir. Futsal Amposta 6, Valls 5.
0: I Experience Amposta 4, Alcarràs 7.
1: Avui diumenge s'està disputant, més ben dit, el baró de Maials, futsal Tortosa, Servicios Avícoles, que no sé el resultat a la mitja part.
2: Al descans estan amb el baró de Maials 1, futsal Tortosa 2014 2.
0: Canviem a primera divisió territorial sènior masculina, grup 6B, 26a jornada, dijous, Cipte Alcanar 4, Tivissa 1.
1: I 4 partits ahir, Mediterrani, Cambrils 1, Mora d'Ebre 4.
0: Botarell 5, Mora Nova 1.
1: Flix 10, Bot 8.
0: I Vinallop Roquetes 6, Batea 8.
1: Aquesta tarda s'han disputat dos partits, el Rapitenc Ampolla, que ha començat a les 5 i mitja, jo no tinc el resultat.
0: I jo tampoc, i...
2: De quina categoria parleu?
1: Estem parlant del partit Rapitenc Ampolla de la primera territorial.
2: 10-4, resultat ja definitiu.
0: I a les 7 començava el Vandellós Riu de Canyes, no tenim resultat.
1: A la segona divisió territorial sènior masculí, el grup 13, partits de recuperació de la 14a jornada. Recordem que va ser aquella jornada...
0: Sí, que va haver una agressió, no?
1: Correcte, a un col·legiat, i a partir d'aquí doncs se van negar els jugadors i els equips a disputar aquella jornada. S'ha disputat el partit ahir entre l'Inter Rasquera i el Capçanes, el resultat va estar de 2-6.
0: Aquest migdia, Montbrió 3, Vilanova d'Escornalbou 4.
1: I aquesta tarda, Laguna 6, Miravet 1.
0: I digues tu, perquè jo no ho tinc.
1: Riudoms B, 11, Riba-roja 1, Batea sub-13 B, 3, Els Guiamets 1, resultat a la mitja part, partit que començava a les 6 de la tarda.
2: Resultats definitius, Riudoms B, 11, Riba-roja d'Ebre 5.
1: Sí, este l'havia dit?
2: No, has dit.
1: L'has dit.
2: I a Batea sub-23, 11, Els Guiamets 4.
1: Va, este no el teníem, a la mitja part estaven 3-1. I a les 7 de la tarda ha començat el Vilalba dels Arcs Marroig, del qual doncs encara no tenim cap tipus d'informació.
0: A segona divisió territorial sènior masculina, el grup 14, també...
1: Perdona, disculpa, mos hem deixat de que descansa la sènia.
0: Ah, sí, perdó. Sí, m'ho he deixat jo.
1: No passa res. En tu has deixat?
0: No ho sé, on...
2: No sabe, no contesta.
0: El grup 14, també, jornada de recuperació de la jornada 14a, pels motius que m'he esmentat fa uns instants. Ahir dissabte, futsal Roquetes 6, Roquetes 5.
1: I Rapitenc 10, la Plana Santa Bàrbara 5.
0: Recordem que aquestes categories estan finalitzades, en teoria, el que passa que es recupera esta jornada... d'això. I avui diumenge, aquest matí, Amposta B 5, Benifallet 1.
1: Esta tarda, la Sènia 3, Deltebre 1.
2: Resultat definitiu, la A és la Sènia 11, Deltebre 1.
0: I...
2: Resultat provisional al descans, futsal Tortosa B 1, Dertochip Camarres 6. Amb aquests resultats, el conjunt camarrenc se proclamaria campió d'aquesta categoria.
0: I descansava aquesta setmana la Sènia.
1: Passem al futbol base, de futbol sala, i seguim a la divisió d'honor juvenil. El grup únic, 26a jornada, ha començat a les 6 i mitja. El futbol sala Amposta contra el Bosco Roquefort. No sé si... Roquefort. M'encanta el Roquefort.
0: A mi també.
2: I a mi també,
1: Igual, tant com el Gorgonzola, són formatges boníssims.
0: A mi el Gorgonzola no tant. Acabarem parlant
1: més,
0: de cuina.
1: És més finet.
2: Bona cuina.
1: Tenim algun tipus d'informació d'aquest partit, Jesús?
2: Del Bosco Roquefort?
0: Sí,
1: Roquefort.
2: De moment no n'hi ha resultat provisional a la web
1: de la federació.
0: Vale, doncs passem a divisió d'honor infantil, grup únic. També un altre partit de recuperació de la jornada 17a. Ahir dissabte, futsal Tortosa a Tilegim 7, Arenys de Mar 6.
1: I acabarem amb el futbol sala femení, a la primera divisió territorial sènior femení, el grup tercer, 26a jornada, i hi tenim un partit que s'ha disputat avui i ha estat la victòria del futbol sala Amposta a la pista del Catllà pel resultat de 2-3.
0: A segona divisió territorial sènior femenina, grup 6è,

0: també recuperació de la jornada 14, per el que m'has esmentat abans. Dimarts, Experience en posta 2, Gandesa 5.
1: Avui, ahir, perdó, Vilarrodona 5, Deltebre 0.
0: Valls 0, Maspujols 12.
1: Priorat Nord 4, Pobla de Montornès 2.
0: I Montblanc 4, Vandellòs 1.
1: Acabem amb el partit que ha començat a les 7 de la tarda entre l'Huracans, la Selva i el Puigpelat, del qual encara no tenim informació perquè no ha finalitzat encara la primera part.
2: El partit del Futsal Experience Futsal Gandesa
0: sí.
2: Es va jugar dimarts, sí. Dimarts 12 d'abril.
0: Com?
1: I qui ho ha dit, això?
2: Aquí has ficat dimarts 12 del 5. No és del 5, és del 4. Se va disputar...
0: Mira, Jesús, això ho diu el que l'altre dia va ficar... Als veterans de Tarragona, que era Lliga F.
2: Precisament, del resultat dels veterans de Tarragona, comentar que van ara mateix 2-0 a favor del Cambrils Legends. Un resultat que s'acaba consumant d'esta manera li donaria a l'Amposta l'ascens de categoria. La derrota del conjunt calero li donaria l'ascens de categoria cap a la primera divisió al club de futbol Amposta. I resultat provisional, ara mateix, al minut 90 de joc...
3: Únic? S'escriu en Bacos?
2: Al minut 90 de joc, marca el Gandesa el segon gol a Móra d'Ebre. Quique Domínguez marca el segon gol del conjunt Gandesa. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Es torna a avançar el marcador quan estem disputant els minuts de descompte. Olímpic Móra d'Ebre 1, Gandesa 2. I la conya patatera esta del gallito feliç... acabarem el programa en lo gallito, no? Anda ja. Anda ja. Tanquem aquesta mega ronda de poliesportiu que ha sigut efectiva gràcies als nostres amics i sponsors d'Avelló Autotec.
3: Únic s'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
5: Intensitat, duresa, concentració... velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
6: ImaginaRadio.cat.
5: Tots els gols a Imagina Ràdio.
2: I en aquesta recta final del programa anem a viure les incidències. Les incidències que hem estat comentant durant aquesta tarda i que afavoreixen el Club de Futbol l'Ampolla i a la Unió Deportiva Jesús i Maria. Anem a intentar intentar, tot i que serà difícil, però anem a intentar parlar amb els seus tècnics, amb el tècnic de l'Ampolla, Gerard Capera, que felicitarem per aquest ascens. Ha retornat a la categoria després de 2 anys a la segona catalana i en Pau Alegria. En Pau Alegria, el conjunt que ha aconseguit aquesta plaça per a la promoció d'ascens cap a la segona catalana. I anem, perquè sembla que tenim...
0: Sí, pues en el cas de Gerard ja el pots felicitar, perquè el tenim en antena.
2: Gerard Capera, moltes felicitats.
6: Moltes gràcies.
2: Us heu imposat en una tarda d'autènticament de bojos, no?
6: Sí, sí, d'autènticament de bojos. Hem fallat moltes ocasions en primera part, hem desaprofitat un penal i aquestes coses, per dir el futbol, que quan desaprofites l'equip rival te golpeja, i així ha sigut. En una pèrdua punta de trat, m'ha donat a fer una transició i m'ha fet gol l'emposta. Però, bueno, la segona part hem sabut reaccionar molt bé, hem entrat molt bé al partit i la segona part crec que hem passat per damunt de l'emposta.
2: I ho heu tancat en un gol al temps de descompte d'Izan, no?
6: Sí, hem tancat en un gol d'Izan a temps de descompte.
2: Una temporada que no entràveu, entre cometes, entre la terna d'equips aspirants a l'ascens de categoria, no?
6: Sí. Al principi pues, no entràvem entre els aspirants i això. Jo sabia que l'equip que havia fet, que i sempre allà entrenat ho he dit, que l'Ampolla havia d'estar dels 5 primers, i hem fet una segona volta espectacular i ens hem merescut l'ascens.
2: Pues per al Club de Futbol Ampolla, aquest We Are The Champions.

0: Gerard, una temporada molt, molt, molt complicada, no? Entre aquests 8 aspirants a estar a la part capdavantera d'aquesta tercera catalana. Un plaer haver pogut competir en estos 8 equips, no?
1: Sí, sí, és una lliga molt, molt competitiva. Hasta última hora pues no s'ha trencat una mica en los de davant, no? Vaya brecha que van a perder les opcions. Era normal que tot estava molt, molt apretat, però llavors, hasta l'última jornada, eren 3 equips que podien ser campions, 4 que podien entrar a promoció, i, bueno, ha sigut una lliga molt, molt difícil, molt complicada, i, bueno, cada vegada la tercera catalana és més complicada, pues, perquè van deixant un equip del nostre territori i sempre hi ha 7 o 8 equips que aspirem a muntar, i això la fa molt, molt competitiva, molt igualada i molt difícil.
0: De mica en mica, i sense fer soroll, us heu anat plantificant en aquesta primera posició i finalment ho heu aconseguit, no? Retornar en aquesta segona catalana després de 2 anys, no?
1: Sí, sí, vam baixar fa 2 anys, hem tornat el club a ser una catalana, que per a nosaltres sempre és important, està, diguéssim, la categoria del nostre territori. I, bueno, molt content, la veritat, molt, molt content de poder assolir aquest ascens al meu club i pues, no res, a partir d'ara veurem el que ve i que tot sigui igual de bonic que estarà.
0: Gerard Capera, te deixem anar a gaudir-ho i per a tota la gent de l'Ampolla, enhorabona i un plaer haver pogut comentar en tu aquest ascens a segona catalana.
1: Moltes gràcies.

0: intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
1: Vull guanyar 3 punts de glòria per

0: I continuem amb les felicitacions, Jesús, esta vegada amb Pau Alegria.
1: Pau Alegria, enhorabona.
2: Bona tarda, Jesús. Enhorabona. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
1: En una tarda autènticament de locos.
2: Bueno, tarde carrusel deportivo a Cadena Ser o Coca-Cola, resultats un detrás d'un altre i en canvis de classificació. Perquè hi ha hagut un moment que hem arribat a estar quarts i algun altre moment hem arribat a estar primers. Hem quedat segons, jo crec que una temporada molt bona de Josep Maria en alts i baixos, però molt content del resultat de l'equip.
1: Molt de patiment?
2: Bastant, molt. Perquè al final hi ha hagut moments que el Magdeburg ja s'ha avançat al marcador en una de les poques arribades que ha tingut i els resultats eren favorables a Josep Maria i els nervis fos han entrat, com és normal, però després hem pogut capgirar el marcador al Municipal de Valls fent una segona part molt, molt bona. Al final, en un atac constant, l'equip ho ha donat tot per poder guanyar el partit i així ha sigut.
1: N'hi havia nervis al principi del partit, no?
2: Bueno, és normal, al final dos equips que juguem molt, el Magdeburg jugava a la salvació, que també l'ha pogut aconseguir, i després nosaltres jugàvem, però almenys pogué quedar una de les dues primeres places, que no depenia de nosaltres, han pogut acabar guanyant el partit i res, crec que molt content pels meus jugadors, perquè al final és qui ho mereixen més que ningú, perquè el treball de tota la temporada està aquí, jugarem una promoció, si s'acta una promoció és difícil, però Josep Maria, un any després de baixar, tornarà a lluitar per pujar a unes meres a la segona catalana.
1: La creu de la moneda han estat el Santa Bàrbara i el Flix, que tot i guanyar tenia que esperar la vostra derrota per a colar-se en aquesta promoció, no?
2: Sí, correcte. Segurament que haurà sigut un molt bon partit, que el Flix ha acabat guanyant 2-4 i segurament s'haurà viscut una molt bona tarda de futbol, però al final algú tenia que quedar fora i han sigut ells.
1: I ara tocarà fer la promoció un mes més de competició.
2: Sí, anant
1: bé les coses.
2: Esperem que vagin bé i sigui un mes més i que este mes sigui per a tornar a Josep Maria a la segona catalana.
1: Una temporada molt complicada i molt difícil, no, Pau?
2: Bueno, una temporada molt difícil perquè la categoria és molt difícil. O sigui, qui es pensa que qui baixa de segona catalana l'any següent torna a pujar, és molt difícil, perquè hi ha equips molt complicats, hi ha camps molt difícils i ningú regala res. A la vista està que a l'última jornada s'ha decidit el descens i també s'ha decidit l'ascens i el campionat. Bueno, el campionat i una promoció. Al final és una categoria molt competida que fa bonic el futbol de les Terres de l'Ebre, perquè és purament ebrenca, la tercera catalana, i fa veure que el futbol ebrenca està més viu que mai.
1: Ho comentàvem amb Juanjo Alcalá, que ha estat amb nosaltres fent les connexions des del municipal de l'AUBE, i hem comentat amb ell que avui no cabia ni una agulla al municipal de l'AUBE, com ho han comentat tots els nostres corresponsals, que avui el futbol de les Terres de l'Ebre ha guanyat, no?
2: Sí, és el que dic, el futbol de les Terres de l'Ebre ha guanyat i Josep Maria ha guanyat, perquè al final, al principi de temporada, venia poca gent al camp, però a poc a poc hem anat recuperant l'afició de Josep Maria que vingui al camp, i a la vista està que l'últim partit del camp de l'Aube estava ple, que ens ha ajudat a guanyar i aconseguir aquesta meritòria segona plaça, i tot això no és gràcies solament a l'equip, és gràcies a l'equip, és gràcies a l'afició, i sense dubte gràcies a la junta directiva que ha ficat tots els esforços per a aquest equip pugui aconseguir, per almenys un dels objectius que era estar aquí.
1: Ara és temps de valorar aquesta gesta que heu aconseguit, no?
2: Bueno, al final és una gesta perquè va haver un moment que Josep Maria va de forma a la classificació en quant a resultats, en quant a tot. I la gesta és que l'equip s'ha recuperat, van fer tres incorporacions i han anat molt bé per al tram final de la temporada. I la gesta és important, però ara queda ficar, com diria en Kei, la guinda al pastel i intentar recuperar la categoria.
1: Pues Pau Alegria, moltes gràcies per haver entrat avui i comentar aquesta victòria que us ha donat aquesta segona posició i molta sort per als partits que venen.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: La jornada futbolística de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores a Imagina Ràdio.

0: I la sorpresa, Tomàs, que m'aguardava per al final d'aquest programa. Saps quina és o no?
1: No, estic esperant, soc tot d'oïts.
0: Bueno, quan la porte Richie ho comentarem.
1: Ah, molt bé, no et diu que no.
0: Vaja,
1: no t'he sorprès
0: encara. No ha pogut ser. Bueno, tenia prevista la trucada amb Antoni Teixidó.
1: Ah, molt bé.
0: Amb Antoni Teixidó per comentar aquesta decisió personal que va comentar el passat dilluns al programa de Michel Viñes, al minut 91,
1: sí.
0: Va anunciar que no continuaria i es retiraria del món
1: del futbol.
0: Del futbol.
1: De l'entrenament. Però va deixar una porta oberta molt lluny, sí. Una miqueta així a la cantonada, podríem dir.
0: I a qui li va deixar?
1: No, la Unió Esportiva Rapidenca, és clar que s'ha convertit en casa d'ell en els darrers anys. Teixidor, que ha tingut diverses fases a la Unió Esportiva Rapidenca i
0: cinc.
1: Que...
0: un total de 5.
1: I que, bé, com tu ben dius, bé, és casa d'ell i suposo que ha sigut allí on es va formar el seu fill. Ell, com dius, en cinc ocasions diferents, ha estat a la banqueta.
0: Cinc etapes, de les quals tres han acabat en l'ascens a la tercera divisió.
1: Ell és estimat al poble, per tant, clar, jo penso que van a buscar-lo, ell no serà capaç de dir que no a la Unió Esportiva Rapidenca, però ja té una edat, ja l'home...
0: 74 anys.
1: Ja, jo entenc que ell, pues, bueno, que tingui ganes d'acabar d'entrenar i, bueno, dedicar-se, pues, bueno, als netets i en aquestes coses que arriba una edat que un ja no té ganes dels diumenges, marxar de casa i estar pel món entrenant algun equip. Això
0: pel,
1: ja...
0: pel món burulant. Eh?
2: Sí, molt d'estrès. Sí. Ho intentarem, no sé si molt bé, a veure si podem tirar endavant la trucada amb l'Agustí Martí Garxo i felicitar-lo.
1: Agustí Martí Garxo, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
1: I vam intentar fer la connexió la setmana passada, però no venia de manera. I volíem parlar-te per aquest segon ascens consecutiu de la Unió Esportiva Aldeana que vau consumar la setmana passada. Una fita històrica, no, Garxo? No sé si em sents, Agustí. Agustí? Està baixant
2: De
1: la Fatarella. Sí. No sé si podrem establir aquesta...
2: No, ha degut anar a algun...
1: Aquesta trucada no...
2: Que per allí a la carretera aquell tros... poca connexió.
0: Me sonava el telèfon com si mos estessin trucant a nosaltres.
1: Li estaven trucant a ell.
0: Ah. Sí.
1: Quan se sent aquest soroll del pip, pip, això és que li estan entrant una trucada. Però el We Are The Champions anava per ells.
0: La Unió Esportiva Aldeana, sí. Este We Are The Champions...

0: Mirarem de tindre-les aquí, a les jugadores de la Unió Esportiva Aldeana per comentar aquesta fita històrica de les Terres de l'Ebre, aquest segon ascens consecutiu cap a la preferent. La temporada vinent tindrem un conjunt a la territorial preferent amb aquest segon ascens de forma consecutiva de la Unió Esportiva Aldeana. Com hem dit, una fita a l'abast de molt poca gent.
1: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.

0: I descans al municipal Pla de Barra de Camarles amb el gol que ha avançat el conjunt perellonenc, un gol que els dona avantatge al temps de descans. Camarles B 0, Perelló 1.
1: I tenim a Cristian, a l'altra banda del fil.
0: Tenim a Cristian Torta, l'entrenador del Club de Futbol Masdenverge, el que volem felicitar per aquesta permanència matemàtica a la categoria. Cristian, molt bona tarda.
2: Jesús, moltes gràcies i bona tarda.
0: I ha estat molt, molt, molt complicat, no, Cristian, poder assolir aquesta fita?
2: Ha estat una temporada, diríem que dolenta, es queda així, ha sigut una mala temporada nostra. I, bueno, i la veritat és que pues, al final trobar-nos en el partit d'avui a vida o mort i al final no ha sortit el partit, però bueno, d'altra banda, pues, allí el Godall no ha pogut guanyar el seu partit i bueno, i m'ho han pogut aguantar que al final és l'objectiu i et dic, venim d'una temporada que no ha sigut bona, no?
0: Com ha estat aquesta temporada que recordem que encadenàveu derrota tras derrota en la part més diríem que us jugàveu les castanyes, no, Cristian?
2: Sí, està per final, amore. La temporada en si ja no va començar bé a nivell de l'equip que vam voler confeccionar, ¿vale? Aquí ja sabeu que tenim bueno, econòmicament no podem pagar i mos en van uns jugadors a final de temporada passada que vam intentar pues, bueno, rectificar i intentar sobretot ficar l'equip una miqueta compensat i això no vam aconseguir-ho. Llavors, bueno, vam aconseguir la primera victòria a la jornada 10. Claro, ja va darrer molt una mica durant la temporada. Les 10 jornades següents sí que ens van fer ficar ben les piles, vam estar millor, però en aquest tram final pues, han tornat a tindre pues, bueno, situacions que hi ha. Lesions, partits molt igualats i bueno, sobretot la falta d'eficàcia a l'àrea, que és la clau.
0: El fet de ser tan competitiva com ha sigut enguany la tercera catalana us ha jugat en contra, no?
2: Bueno, pues claro, ens ha jugat en contra perquè és veritat que crec que tots els equips han estat en moments més bons i més dolents. També dolent o bo, perquè al final ja et dic que fent només 30 punts, que és el que hem aconseguit ara mateix 30 punts, i aconseguir-nos quedar, bueno, crec que som els 200, si no m'equivoco, 200 o 300, potser, 300. Bueno, això vol dir també de la igualtat que hi ha hagut, partits molt complicats, igualats, i nosaltres ja, a nivell d'altres temporades, crec que en defensa, en la nostra defensa, la línia ha sigut bona, vull dir, hem sigut un equip que ha encaixat poc, però ja davant ja dic, tinc poca eficàcia i som condemnat molts de partits a perdre molts de punts.
0: La categoria ha estat trencada en dos parts, m'atreveixo a dir, en els 8 primers classificats i els 8 darrers, no?
2: Sí, bueno, s'ha trencat, però s'ha trencat també quan feien falta, jo diria, 7-8 jornades, eh? Uh-huh. Que hi havia molt poca diferència de la zona de descens a la zona d'ascens. Llavors, bueno, que també al final crec que avui també el Josep Maria s'ha acabat classificant quan també tenia poques opcions, depenia d'altres. Mm-hmm. Bueno, hi ha una temporada, ja dic, una lliga vibrant, però jo ja dic satisfet, no satisfet de la temporada en si, però sí content perquè he pogut alguna vegada celebrar algun ascens, mm-hmm, però el que se sent després d'una temporada tan, ja dic, dolenta a salvar-te, hòstia, aquest sentiment és boníssim, la veritat és boníssim. Mm-hmm.
0: Podem dir que Cristian Torta ha tancat un cicle al Club de Futbol Masdenverge o és pront per a dir-ho?
2: Sí, no, ja, bueno, no, tampoc no s'havia fet públic, crec jo, perquè vaig demanar una mica de respecte, perquè m'ho estàvem jugant, evidentment, lo està o no està. Jo ja fa més d'un mes que vaig comunicar-ho a la Junta que ja m'ho sabia, veure, que en el nostre temps aquí ja, ja havia passat, però l'estar així no es va fer públic i ara sí que us puc dir, bueno, que la temporada que ve no estiré més d'enverge i, bueno, i que estic super agraït i al final ja et dic que esta temporada passada ja vaig renovar més que res pel carinyo que m'han donat i pel bé que he estat allí. Però considero que bueno, no, sense els jugadors s'han acomodat, això passa, perquè al final passa perquè te coneixen massa, saps? Mm. I ara considero que és el moment, i estic molt content de que el Masdenverge es pugui aguantar tercera, que hi hagi un projecte nou. Crec que hi ha jugadors de jovens que estan pujant del poble, perquè al final el Masdenverge se basa sobretot en jugadors del poble. Hem estat jugant tota la temporada en 6, 7, 8 jugadors a l'11 de Masdenverge, és la clau. I encara n'hi ha que estan pujant. I aquí això està molt viu, val? Està molt viu, i és el que més m'agrada d'això, saps?
0: Cristian Dorda, un plaer haver pogut comentar en tu aquesta permanència matemàtica del Club de Futbol Masdenverge a la tercera catalana, i un mateix plaer haver pogut compartir totes les tardes de ràdio que ens has respost amablement i sort en el futur.
2: Pues bueno, Jesús, gràcies i enhorabona sempre pel programa, que doneu veu al futbol de Brenc i, bueno, continuo així. Jo ara vos seguiré com un seguidor més, i també necessitem descansar una mica, necessitem una temporada de descans, per lo menos, perquè de veure el futbol, de seguir bé el futbol, però d'un altre lloc que també m'ho anirà bé.
0: La pressió per als altres, eh?
2: Claro, pues, un entrenador patix i per a bo i per a bé, però patim, i per lo menos, si tenen una mica de vocació, crec que molts se senten identificats amb el que dic, i bueno, i res, molt agraït a tots.
0: Cristian Dorda, enhorabona i gràcies per totes aquestes connexions que has tingut amb nosaltres i la deferència que sempre has tingut per tots els dos.
2: Gràcies a vosaltres, Jesús.
3: La jornada futbolística de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores a Imagina Ràdio.

0: l'hem arrencat i l'hem parat. L'hem parat, el cotxe. Sí. Anem a fer els agraïments particulars que es fem habitualment setmana rere setmana.
1: L'efemèride, sí. Moltíssimes gràcies a tu, Jesús, a Tomàs, a Pedro, a tots els oients, perquè sense ells impossible, i moltíssimes gràcies a Fernando García, Pau Rodrigo, Ximo García, Josep Bertomeu, Pau García, avui són Garcies.
0: Sí, sí, sí.
1: Miquel Àngel Campos, Juanjo Alcalá, Eulogi Miró, Andreu Cano i Gervasi Aspa, que no han intervingut en directe perquè no estaven als camps, però bueno, ens han atès. A Toni Iniesta, Albert Alberic també ens ha atès i ens ha comentat que just el partit més important del Flix i no estava, però bueno, al final s'han portat una alegria també.
0: Sí.
1: A Gerard Capera, a Pau Alegria, a Agustí Martí Garxo i a Cristian Torta. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, perquè sense ells això no seria possible. Això no seria possible i tampoc seria possible sense l'home que tinc davant meu, sense Tomàs Ginestra. Tot i que ficar el gall i el gat i tratar d'arrencar-lo...
2: Bueno, ja ho tenim passat, no? Una tarda més. Un programa menys, 4 per acabar la temporada, me'n queden, i bé, això s'apropa al final, que culminarà en la festa del dia 19 de juny, la festa dels 20 anys de tots els gols. Gràcies a vosaltres, companys, sou un equipasso, i la setmana que ve, més i millor. I moltes gràcies també a tots els oients, perquè sense ells no hi hauria programa, i a tots els nostres col·laboradors, als camps, a la gent que fa possible este programa.
0: I a tots els membres del grup de difusió que m'han estat bombardejant. Avui ha sigut brutal el nivell d'informació que m'han fet arribar els nostres corresponsals a través del WhatsApp particular. I... Pedro Sabaté, estàs viu o no?
3: Sí, sí, sí, ho han passat. Ha sigut una jornada molt intensa i, bueno, nosaltres des d'aquí l'han viscut i no me vull ni imaginar els aficionats que estaven als camps de...
0: M'agradaria saber l'audiència que hem tingut avui, perquè... Fuà!
3: Sí, la veritat és que al ser la jornada unificada hi havia molta gent que havia d'estar pendent dels altres camps i segurament ho han fet a través del programa. I jo trobo que hem complit.
0: I tu has complit? Tu has complit o no?
3: Sí, home.
0: Home, no. Fent los sortejos.
3: Claro, demà anunciarem los 4 guanyadors, no, los 3 guanyadors de que resten de la porra. Demà els anunciarem. I ja no n'hi haurà més, no? O sí?
0: No.
2: S'ha acabat l'arròs.
3: Els últims tres guanyadors de la porra de tots els gols demà anunciarem.
0: És un goig. Haver pogut fer un programa com el que hem fet avui. És un goig haver-ho pogut fer en tots els... I ara m'acabes de donar una alegria.
1: Clar, per això t'ho vaig ensenyar.
0: Sí, sí, sí.
1: Jornada conjunta primera i, bueno, hi ha resultats ja, la millor part.
0: Però vamos piano, eh?
1: Sí, no, sí.
0: Vamos piano.
3: Encara que acabareu a Europa
0: i tot. Queda molt. Lo dit, és un goig haver pogut fer un programa com el que hem fet avui, una autèntica barbaritat de programa com el que hem oferit aquesta tarda des d'aquí, des del 103.9 de la FM, des d'Imagina Ràdio, des de tots els gols que hem cobert avui el programa 600... Ara 63, no? 663.
1: Sí.
2: Ens apropeu al número de la bèstia.
0: Ui, el número de la bèstia? Quin és?
2: El 666.
0: Ah, vale.
2: Ho farem esta temporada.
0: Sí, sí. Esta temporada farem...
2: I ficarem Marilyn Manson.
1: I el de l'altíssim és el 999, no?
2: Correcte.
0: Pues espero que haguéssiu gaudit, haguéssiu disfrutat d'aquest programa. Tornarem la setmana vinent o no, ja ho veurem. Lo que sí que tornarem serà d'aquí dos
1: setmanes.
0: Espero que poguéssim tornar la setmana que ve, tot i que jo no estaré. Però,
1: bueno, durant la setmana
0: però
1: anirem...
0: ho comentem, ho sí. comentem per via interna. Hasta d'aquí dues setmanes, que siguésseu feliços i tornarem en totes les promocions d'ascens a les diferents categories. Hasta llavors, que xaléssiu, us ho passéssiu molt bé i tornarem aquí a viure els darrers programes d'aquest Tots els gols. Hasta llavors, adeu.
4: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
5: Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
6: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
5: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
6: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
7: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
8: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
5: Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
6: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
5: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
6: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
9: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
10: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
9: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
11: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.

0: Radio. Imagina Radio. Imagina.
1: M'encanta.
2: L'escolto tota l'estona.
3: Així és.
0: Imagina Radio.
2: La millor selecció musical.
0: Imagina Radio.
3: La millor música.
0: Per sentir-se.

0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se